tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: rich man.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots nosaltres, el Tempo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

Escoltes ICAT.

0: I think I might.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró.

0: era això, la cançó de l'estiu dels Tyets. Amb ells comencem el programa d'avui. Són les 8 i 2 minuts aquest divendres, que és ja 31 de juliol. Per tant, últim programa de la temporada amb vosaltres. I amb en Sergi Ruiz. Bon dia, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Vinga, amunt, amunt.
1: Que és molt bon dia.
0: Ara, que és dia de celebració. Ens saluden ja els oients d'aquesta hora pel xat, com ara la Magda, que ens diu bon dia, experts, bon dia, família. M'aixeco ara expressament per escoltar l'últim programa de la temporada en directe. Penseu que la Magda estava de vacances, està de vacances, i aquests dies ens escoltava la carta, però vol ser-hi a l'altra banda. Gràcies, Magda. L'Anna, que ens diu, jo ja fa dècades que escolto ICAT, m'encanta despertar-me amb vosaltres, diu que el que fa és escoltar ICAT entre setmana i el cap de setmana escolta Catalunya Informació, concretament les rodes informatives que fan Jaume Brufau.
1: Home!
0: És mítica de Catalunya Informació.
1: Una abraçada des d'aquí en Jaume Brufau, que és una de les millors persones d'aquesta casa que hagi conegut jo.
0: Té fans no és tan fan de la informació, l'Anna, sinó que en Jaume Brufau te l'expliqui.
1: Home!
0: I el dilluns ja hi torna amb els experts a ICAT.
1: És una persona molt divertida, per cert.
0: Sí. L'Albert, que ens diu bon dia, tropa, m'ho hagi d'assenyalar d'alçar la mà, en plan, jo estic aquí. L'en Xavi, que diu, us trobarem a faltar, però sempre ens quedarà el xat, aquest mateix xat que estic llegint ara mateix, al mòbil del
1: programa. El xat no tanca per vacances, eh?
0: És que jo els he dit aquí, escolteu, bueno, què fareu a l'agost amb el xat? I diu, aquí estarem tot l'agost xatejant ja fins al setembre. I diu, l'experiència d'aquest programa que heu fet, l'expert d'estiu del juliol, m'ha semblat molt positiva, així que endavant, i un emoji de cor rosa. I la Mireia diu, a mi també m'encanta el Brufau. És curiós, eh? És com el rei de Catalunya Informació. Sí. Bé, a les 8 i 4 minuts, últim programa experts d'estiu, i de fet, últim programa de la temporada experta que va començar aquell ja llunyà 1 de setembre de 2025. A aquesta hora ens interessem per la previsió del temps per avui. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral, i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa. Molts valors tropicals a l'interior, tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista, amb temperatures que arribaran entre els 35 a 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: Gràcies, Jofre Genué, que tinguis bon mes d'agost, i amb vosaltres, oients, durant les següents dues hores, tema finituds.

0: pregunta del 31 de juliol. La pregunta del dia d'avui, l'última de la temporada. Volem saber què fareu sense nosaltres. Què creieu que farem nosaltres sense vosaltres? Què fareu aquest mes d'agost? Quins plans teniu? Voleu que tornem al setembre? I per què? Què exigiríeu de cara a una hipotètica nova i quinzena temporada? Doncs en responen els oients al nostre grup de WhatsApp. De fet, si voleu entrar-hi, si no hi sou i per dues hores voleu entrar-hi, mira, és el 638-684-565. El primer chat que llegeixo avui en Salva. Nosaltres treballem tot l'agost, així que quan tots torneu de vacances, llavors les farem nosaltres al setembre, eh? No s'ha dit mai, la gent que fa vacances al setembre. Mentrestant, diu en Salva, si tinc mono dels experts, faré com el Pista de Fusta, que vaig recuperant els programes que m'he perdut, com si fos una sèrie, aquest programa. En Salva, bon dia, i diu que aniré escoltant durant l'agost els que es va perdre. I diu, potser durant l'estiu se m'escapa algun comentari al WhatsApp dient la C, perquè estaré reescoltant un mini quiz antic, però total, tampoc toca mai.
1: Bueno, potser si és un concursant de... O sigui, només un concursant, potser sí que li toca. Si és ell l'únic concursant.
0: Ah, vale. Amb un programa a la carta. Bueno, recordeu que d'aquí una estona, re, mitja hora, última mini quiz de la temporada. En Salva diu, ostres, si en som uns quants, podem fer una nova proposta de fer una quedada dels experts en una de les festes del Pista de Fusta la temporada vinent, XD, DDD, amb 4 Ds i Cat Crossover, diu en Salva.
1: Per cert, que aquest agost tindrem butlletins a ICAT. L'ICAT el dia continua aquest agost, a les 12 i a les 6 de la tarda. Tindreu tota la informació per si teniu mono de sentir informació a ICAT.
0: No s'atura la cultura a l'agost a ICAT,
1: la cultura no s'atura en general,
0: a
1: mai.
0: A més, la diràs tu. L'ACNES diu que ens trobarà molt a faltar i l'Albert és un dels que proposa coses noves per la temporada vinent. Diu, secció de Jogo de l'Star System català. Ja ho fa la Laura. Diu, secció de Club de Lectura de Clàssics de Literatura Catalana. Heu d'avisar unes setmanes abans i llavors ens llegirem Mirall Trencat, Tirant-lo Blanc... Bé, ok, m'emmola. També diu secció meta tipus La Confessió, però què ha passat a la redacció? Estaria... Bé, no és mala idea, però pensa que la redacció és un lloc de feina on hi ha taules, cadires, armaris, ordinadors, és com The Office, però sense risses. És a dir, no sé si hi ha molt de salseo a la redacció d'ICAT. Hi ha gent treballant.
1: Hi ha gent treballant i també som poquets, que
0: sí,
1: tampoc...
0: Sí, sí. Si passés alguna cosa, jo trobo que es colaria l'antena, Albert. També proposa secció Ruta del Bacallà actualitzada. On surt el jovent actual i quina música sona? Això ja és, això ho fem cada dia, aquí el programa. També diu secció gastronòmica com a vector cultural i de cohesió de país segons el producte de temporada. Això trobo que anem fent també, avui, però gràcies per tirar-nos en recomanacions. No és l'únic, l'Albert, la resta podeu seguir escrivint al chat i dient-nos què fareu a l'agost i també idees de cara a la temporada nova perquè nosaltres haguem de pensar una mica menys i ens ajudeu a inspirar-nos. Ara sentim respostes a la pregunta d'avui, com sempre amb un recull de les notes de veu que ens heu enviat les últimes hores.
2: Hola, experts. Pues la setmana que ve no sé què faré sense vosaltres, perquè encara estaré treballant per aquí. Així que us trobaré a faltar i ens veiem... Quan serà el primer programa de la temporada següent? Sisplau, ho he de dir, perquè ens hem de preparar. I això.
3: Bon dia, camarades expertis. Bueno, avui, últim programa. Ja s'han de remarcar que escoltarem tot l'agost. Bueno, en fi, molt bones vacances a tots i totes. I disfruteu de l'apocalipsi que ve avui. Avui no tinc cap predicció conspiranoica, però segur que alguna cosa passa, encara que no ho veiem. Cavall blanc, pura sang, sempre cavalca endavant. Fals profeta, ni pau ni amor. Folla cursa la destrucció. Apocalipsi, apocalipsi, s'apropa l'apocalipsi.
4: Bon dia, experts, i bon estiu. Jo no em viu massa àlbios, però també em volia acomiadar. I us he dit que ja em va bé que pareu a l'agost perquè coincidiu totalment amb les meves vacances, perquè jo treballo al Museu del Ferrocarril de Torroella de Montgrí i aquí tanquem tot el mes.
5: Sí, molt bé.
4: Sempre havia tingut el somni de trepitjar tots els països del món per ordre alfabètic. La putada és que el primer és Afganistan i ara, doncs, no em va gaire bé, la veritat. Potser en el futur. De moment he decidit passar uns dies a l'Airbnb que té la meva tieta a Badalona, que, bé, com som família, em fa un 5% de descompte. Bon estiu, experts.
6: Quina pena que sigui l'últim programa tot el mes d'agost sense escoltar-vos. I jo aquí treballant, com que he fet vacances al juny, fins a la setmana diada no em tocarà.
7: Oients experts, al podcast.
6: Ai, quina pena. De tota manera, bones vacances. Adeu, adeu els experts. Dilluns, aquí a Camprodon. Me n'aniré a veure la Ludwig Bank.
3: Molt bé.
2: Bon dia, experts. Vull dir-vos que us enyoraré molt. He de confessar que aquesta temporada...
5: La confessió.
2: Us havia deixat d'escoltar una mica per falta de temps. Pensava que era culpa de la feina, però bastanta part de culpa la té el TikTok. I que m'havia començat a fer addicte a fer scroll, he recordat que sou molt més interessants vosaltres i tots els oients experts que no pas el TikTok. Així que aprofitaré l'agost per revisar els programes que no he pogut escoltar i agafar-me amb moltes ganes la vostra tornada. Per cert, que m'acabo de donar compte que és la 15a temporada, així que porteu al mateix temps vosaltres a ICAT que jo al Nàstic de Tarragona. Un petonàs, visca Tarragona, visca el Nàstic i visca els experts.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Aquest és l'Adrià Sales, que acompanya els Amics de les Arts en el seu tema Ja no ens passa, del seu disc especial d'Amiguets i Versions, per celebrar els seus 20 anys d'història. Són les 8 i 14, som els experts d'ICAT, que us despertem cada dia fins les 10, i ara toca fer un viatge exprés als Pirineus, al Festival d'en Sanau, que avui encara el seu últim cap de setmana d'espectacles. En les últimes hores, els protagonistes han estat la valenciana Sandra Montfort i l'artista... Fan?
1: Sí, molt, molt, des de l'època de Marala.
0: Uau, doncs ara la sentiràs, i també el petit de Caleria, un clàssic. Doncs allà instal·lat el d'en Sanau, i tenim en Blai Mercè, que ens ho explica. Bon dia, Blai.
2: Bon dia, experts.
3: Don Francisco se les mira.
2: Us reconec que encara tinc al cap els no-lolos i els alalàs del concert de la Sandra Montfort, que tornava al Dansaneu després de 2 anys d'haver-ho fet com a membre del desaparegut trio Marala. I presentava l'espectacle Mona de nit, l'escissió del seu aclamat àlbum La Mona, i que sorgeix d'haver superat un moment personal força complicat.
4: La Mona de nit just acabava de passar un càncer de mama i ha sigut un regal composar-lo, ha sigut com una alliberació i una celebració de la vida, i també tocar-lo, no? Tots els bolos han sigut molt bonicos, la gent ho ha rebut en el cor obert, així que jo molt contenta.
2: Tot i que era un concert pensat per ballar, el públic l'ha seguit assegut a la gespa del jardí de l'hotel Castellarnau, Escaló, on es feia, fins que el bis, que ha estat la repetició de Manifacera, l'últim single de Sandra Montfort, tothom s'ha aixecat i s'ha vist un karaoke col·lectiu amb l'escenari difuminat entre el públic. Una meravella.

0: Sandra, acompanyada per la seva germana Amanda, el violí i els teclats i dos músics més, ha tingut temps també d'interpretar la seva versió de Bizarre Love Triangle de New Order i de dedicar Moreneta a la seva àvia amb una història molt i molt emotiva. Per tant, llàgrimes, sí, però festa també, en un concert ja a la recta final d'una gira que acabarà el novembre. I després què, Sandra?
1: Sí, sí, ara estic ja començant a fer el següent disc, que ja serà el tercer àlbum que faré, però vull prendre-m'ho en calma també i frenar una miqueta els concerts per a poder cuinar-lo des de l'amor i des de la calma, que és com m'agrada fer les coses en realitat.
0: I unes hores abans, així sonava el petit de Calaril al peu de l'estació d'esquí de Baqueira Baret al port de la Bonaigua, a més de 2.000 metres d'alçada.
2: És el concert de màxima altura que hem fet mai, amb tots els nivells. Algunes cançons del petit de Calaril s'han fet aquí a la Vall d'Aran, que els meus pares, quan jo era petit, m'hi van portar, i després alguns cops hi havia vingut. Bueno, això no sé si es participa de la Vall d'Aran o de la Vall del Pallars. Pallars. Bueno, hi ha com diversitat d'opinions. En tot cas, tots som la mateixa persona, tots som al mateix lloc, tot anirà bé.
0: Una actuació que va anar de menys a més, on Joan Pons i els seus van lluitar contra alguns obstacles, sobretot l'efecte rebot del so de la carpa on actuaven, que, per cert, també tapava parcialment l'imponent paisatge.

Potser us agradarà saber que entre el públic del concert hi havia Guillem Gisbert, cantant de Manel. I parlant de cares conegudes, avui al Dansaneu s'hi podrà veure l'actriu Nora Navas recitant textos de Simon Weil, Eulària, d'Enzizo i Santa Teresa de Jesús, acompanyada pel trio de corda The Rest Project. Ha estat un plaer compartir aquest mes amb vosaltres, experts. Una abraçada i bones vacances. Adeu.

0: També ens ha acompanyat els últims mesos en l'apartat musical, ara em refereixo d'aquest programa, la cantant Ray, que ens deixa el seu tema Where is my husband? Ara són les 8:21, és divendres, per tant, hem de parlar de pel·lis.
1: Se m'apareix quan més la necessit.
2: Anem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats. Això és una altra cosa.
3: Ets una grossa.
0: Per una banda, una de les pel·lis que tenim ganes que arribi amb la reentré, del setembre, és a Forastera. La coneixies?
4: De la Judit Colell, no? De la Dira. No és de la presidenta de...
0: No, és de Lucía Leñar. Es diu Forastera, a seques. S'estrenarà al setembre i de protagonista veureu la jove actriu Zoe Stein, que potser l'heu vist a Mantícora, aquesta jove actriu catalana que li heu de seguir la pista.
4: La de la Judit Colell era Frontera.
0: Ah, bé, quasi. Forastera arribarà al setembre. I de l'altra banda, directament avui divendres a cinemes, de les poques pel·lis que hi ha, n'hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció, és Mother Mary, amb l'Anne Hathaway, que sempre mola veure a la gran pantalla, i el director és David Lowery, que potser us sona zero, però us sonarà més si us dic que és el director de Ghost Story, aquella pel·li sobre un fantasma amb el seu llençol, o The Green Knight, aquella pel·li de fantasia amb en Dev Patel, l'actor anglès fent de cavaller de la taula rodona.
4: Aquesta la tinc molt pendent.
0: Està Prime, és xulíssima.
4: Ho sé. No sé per què encara no l'he vist.
0: Mira, potser perquè va ser de les millors, o la millor del Festival de Sitges del seu any, i després ningú la va voler distribuir, no va passar per cap cinema del
4: malament,
0: país.
4: Malament, doncs.
0: A Prime Video, com sempre,
4: a favor
0: de la cultura, ens la va portar. Bé, doncs, en David Lowery, que avui estrena a Mother Mary. La qüestió és que les dues pel·lícules, Forastera, la catalana, i aquesta internacional, britànica, Mother Mary, han passat aquests dies, s'han projectat pel Festival Atlàntida, la versió física. Recordeu que la secció grossa és a online, és a Filmin. L'apartat físic se celebra a Mallorca, i des d'allà les ha pogut veure les dues la nostra companya, la Caterina Carmany.
5: A Forastera, la delicadesa amb què s'explica la mort d'una àvia i el dol de la seva neta que l'intenta suplir per al seu avi va seduir des del primer moment els protagonistes Lluís Omar i Zoé Stein.
6: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
7: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és de buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
5: Una altra de les estrenes de luxe és Mother Mary. Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que quan torna als escenaris també torna als seus inferns arran del procés artístic.
6: Què passa?
0: A la versió online de l'Atlàntida, que és l'original i que és la grossa, jo he aprofitat per veure ja unes quantes pel·lícules durant tot l'estiu, aquest festival, l'Atlàntida. Fa uns dies fèiem una mica de debat aquí al grup de WhatsApp dels experts per una pel·li finlandesa que a molts els va desagradar. Es diu Egghead Republic. Ah, i és una pel·li una mica psicotròpica de... És un grup de periodistes en plan guais. Te recordes de la revista Vice fa uns anys, quan volava?
4: Sí.
0: Doncs com la Vice finlandesa, no? I es passen a la frontera i se'n van a la Unió Soviètica, perquè és un futur distòpic que no existeix, i els deixen fer un report sobre una mena d'àrea 51 que diuen els russos que és una mena de lloc on hi ha un accident nuclear, que òbviament és una tapadera, i allí podreu veure, bé, sexe amb centaures, vull dir, gent amb modificacions corporals molt divertida. Si us molen els animalets, n'hi ha una pel·li hongaresa que es diu Hen, com el seu nom indica, la protagonista és una gallina. També Un secuestro familiar, encara a Hongria, una pel·li que és una mena de canino del Yorgos Lanthimos, si us mola el rotllo, d'una família que l'haver perdut una filla segresta una dona ja de mitjana edat perquè faci de filla, la tenen
4: americana. Wow.
0: O Kingdom, una pel·li polonesa, si us mola, ja sabeu que Polònia i aquests països es caracteritzen perquè hi ha nazis avui en dia, doncs hi ha un grup de ja estan en guerra, no? Com plan Rússia hi ha entrat, tot està destruït, hi ha un grup d'ultradreta queer, això sí, que tenen el seu rotllo, fan les seves festes, no?, d'electrònica, o també Made in UE, en aquest cas pel·li búlgara sobre com eclosiona el Covid en un petit poble i com acusen a la primera dona que és positiva acusant-la d'haver portat la malaltia. És el Festival Atlàntida, un munt de pel·lis que rarament trobareu en altres llocs i que alguna sempre s'acaba convertint en la sorpresa. Teniu aquest festival a la portal Filmin al llarg de l'estiu. Encara una altra pel·lícula.
8: Al matí, l'aigua del Gorg encara és vermella.
9: Cantaria que tingués els teus ulls.
10: Punxa'm, però la panxa no.
11: Què passa?
10: Por, la bèstia.
0: És Mala Bèstia, la que sentim de fons. Aquesta sí que arriba avui a cinemes, una pel·li sobre les ferides que pateixen les dones a l'adolescència després d'una violació. I veureu la Ídia del Río, en Roger Casamajor, és el primer llargmetratge de la Bàrbara Ferrer, que també és d'aquestes que li, us dic, seguiu-li la pista, perquè debuta en el llargmetratge després d'haver dirigit curtmetratges, també sèries com Self-Tape, o dirigir uns quants videoclips, entre ells Milionària, de la Rosalia. Doncs la seva nova, la seva primera pel·li llarga arriba avui a cinemes, a Mala Bèstia.
5: A Mala Bèstia, una nina òrfana farà el que sigui perquè l'estimin. Filmada com un conte, destapa les parts fosques que té tothom. Sentim la seva directora, Bàrbara Ferrer.
11: Les bèsties normalment són dolentes, no? Quan crec que al final la pel·lícula parla d'acceptar aquesta bèstia que tenim totes a dintre i de poder-la mirar, no? De cara i poder ser conscient també d'aquestes parts obscures que tots tenim.
5: Ferrer va treballar colze a colze amb la protagonista Maria Schwinning per arribar a les emocions més amagades.
12: La Bàrbara em donava ordres, em posava en situacions, em deia, imagina't que ara venen els teus pares, com es sentiria ella, no? Com parla totes aquelles coses xicotetes, on jo també l'anava descobrint, coses que ni penses, saps? Te surt, i te surt l'emoció també.
0: Al Saló Saga, parlem ara de videojocs, són les 8:27. El Saló Saga de Barcelona vol convertir-se en la fira referent de videojocs del sud d'Europa, això sí, sense deixar de banda una gran missió, que és promoure el català als videojocs o normalitzar-lo d'una vegada. És aquest gran repte de la nova macrofira que se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. Ens amplia la informació en Marc Ruiz.
13: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs per promoure la llengua.
14: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
13: Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atreure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions.

0: t'has ficat aquesta nit amb la Ludwig Band, que també ens han acompanyat al llarg de tota la temporada amb la seva música, i que aquest estiu sé molt bé que molts de vosaltres els veureu en directe. Ara passen ja 2:02, per tant, anem per feina, ens hem d'actualitzar. Ni, no, ni, no, na, ni, no, ni, no. Ara sí, la sintonia de l'actualitat, 8:32, com us dic, Sergi, avui últim programa, avui 31 de juliol, i segueixen passant coses al món. Què cal saber?
1: Sí, actualitat marcada per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines, que ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. A tot això hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. I aquesta crisi migratòria a Ceuta també està provocant reaccions internacionals. De fet, es veu amb preocupació a molts governs, com per exemple el d'Itàlia, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració irregular i descontrolada, diuen, és un perill per a la seguretat nacional. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I en clara, en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. A fons de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. I als països, al País Valencià, en aquest cas, l'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i han cremat ja 77.000 hectàrees.
0: Les 8:34, Sergi, que no t'esperaves saber un dia com avui.
1: Que a Vigo, i això que estem en plena onada de calor, la cinquantena ja d'aquest estiu, però ja estan muntant les llums de Nadal. Estem a dijous, en aquest cas des de dijous van començar, estaven a 26 graus i, com dèiem, en plena onada de calor, però això no ha aturat l'alcalde Abel Caballero, que ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, que Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades, per veure les llums.
0: No ha dit quina és la novetat. O sigui, de moment,
1: no.
0: De moment és el de sempre.
1: Sorpresa.
0: A Vigo, a l'agost, encenen els llums de Nadal. Bé, o els pengen. Els pengen.
1: Bueno, que no sigui allò que van tenir un any una competició en Badalona, a veure qui tenia l'arbre més alt, que no sigui aquest any l'arbre més alt del món.
0: Bueno, si voleu les novetats del Nadal a Vigo, estic segur que al llarg del mes d'agost les diran, o si no, el primer dia de setembre estarem aquí nosaltres i us les farem arribar quan se sàpiguen. Bé, ara el titular d'esports.
1: Que la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA és la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir les participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats.
0: I el temps que farà avui?
1: Avui la calor afluixarà una miqueta, poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. Això sí, s'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta.
0: I ara les guitarres dels Calavento, que anticipen la seva versió d'aquest tema lento. I ara de seguida el miniquiz amb la Laia Vidal, que és aquí. Bon dia. Espera, que li obro el micro una mica. Clic.
2: Bon dia, Sergi.
0: Quin tema serà avui, el del miniquiz?
2: Avui, com que és l'últim programa de temporada, hem de premiar l'oient que sàpiga més dels experts.
0: Oh, metapregunta.
2: Metapregunta.
0: Ara us la llancem.

0: ràdio i esmorza.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un programa.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
4: Els experts estiu. És la versió estiuenca de...

0: els experts d'estiu.
1: Les 8 i 40 minuts, hora de jugar, hora de participar. Mira, ens escriu des de Palma, en Jordi, que diu, aquí també les estan muntant les llums de Nadal, 6 emojis de bombeta, 4 emojis de canó. La carona tapant-se el rostre, li he dit l'emoji aquest de la carona és d'orgull i diu, no precisament, per tant, a Palma...
0: És de vergonya, no?
1: Sí, Laia, de la Gràcia.
0: Ah, perdó, és que...
1: Sí, han de passar per aquí, també.
2: No, veure... no sé com va acabar el tema, perdó, però a Mataró les volien deixar penjades tot l'any. Bueno, va ser una notícia de l'any passat que van dir, les penjarem
0: si
2: i no...
0: Si no fes lleig, em semblaria bastant econòmic, si més no.
1: Val, jo encara diria més. M'és igual lo lleig o lo maco. Si s'estalvia, es deixen tot l'any. Si és millor, total, són bombetes apagades, no?
0: Ja, també és veritat, però depèn de la quantitat que n'hi hagi, no? És que aquí no em molèstia, també, no sé.
1: Bé, anem al joc del dia. Per cert, avui els oients se proposen, Laia, tu que no hi eres fa un quart d'horeta.
0: Què proposen?
1: Coses per la temporada que ve. Més que proposar, exigeixen, o sigui, són molt clars amb tot el que s'ha d'eliminar.
0: Molt bé.
1: És, crec que no hi ha cap...
0: És tot, pràcticament, sí, no? Sí. Tot de nou, vinga.
1: I afegeixen arquitectura, jocs de taula...
0: Mira, aquesta me l'apunto.
1: També diuen, en Jordi diu colombofília, numismàtica, papiroflexia... L'Anna diu...
2: Papiroflexia, la ràdio no llueix gaire.
1: És que,
0: no.
1: És que és injust perquè l'Anna diu, feu temes de tot, com ara coses de cultura, bueno, de lèxic, d'actualitat no política.
0: Oi, de lèxic, aquesta també me l'apunto.
1: Ja, si ja ho fas cada dia, cuina, concerts, moda, museus, si ja
2: concerts
1: ho fem.
2: Concerts ho fa l'Anna.
1: I diu, reciclatge, ho fa la Laia, iniciatives socials. Laia, tu també ho fas, això?
0: Sí, una mica, quan puc, quan puc.
1: Bueno, d'acord, anirem llegint, també és la pregunta del dia d'avui, propostes per la temporada
0: que ve.
1: Si
0: preguntes, després no et queixis que respongui.
1: Mira, ja, però jo, a veure, recordeu
0: que... Tu volies que et diguessin, està tot molt bé, Roger.
1: He dit al xat que s'accepten tant crítiques positives com lluances. I l'Anna diu les coses que ella accepta que es mantinguin. Diu, podeu seguir fent la Warsong Ever, l'enquesta de la cançó de les 10, recomanant llibres, pel·lis, teatre i concerts. Bueno, Anna, és que és la nostra feina.
3: Bueno.
1: Què seguirem fent?
0: Doncs no preguntis.
1: Diu, el miniquiz seguiu-lo fent, que és el que fem ara. Per cert, si voleu jugar, és aquí el mòbil.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: També diu que regalem més merchandise indicat, sí, però s'acaba. Quan tenim pilotes de platja o gorres o coses d'aquestes, ja les donem. Sí. També diu, feu secció de deures, però ja, és que ja ho són totes les pel·lis i llibres i coses i sèries que ja són deures experts que els heu de fer. I entrevistes a temes més random. Bueno, vale, ara anem al tema del dia d'avui. Laia Rollmaster, moment del miniquiz. Últim miniquiz de la temporada. Crec que avui el lot cultural serà més farcit. Ho acabo de decidir. Tenim prou coses acumulades al llarg de la temporada. Penseu que qui guanyi avui, alguna cosa que hi hagi en el seu lot són coses retornades. Oients que no han anat a Correus a buscar el seu regal, ens el retornen.
0: Us hi posarem també uns contes infantils, d'acord? Que tinc per allà guardats.
1: No sé si cabrà tanta cosa, però coses que ens han tornat i que passen al pot màxim de final de l'últim dia. Bé, de què va el tema avui, Laia?
0: Doncs mira, com deies tu, l'últim programa, hem de premiar l'oient que en sàpiga més dels experts. Doncs mireu, avui és dia de fer balanç i per un moment també de mirar enrere, perquè avui el miniquiz premiarà l'oient fidel, astut, amb certa fixació pel programa, amb certa obsessió arxivística i tot. Si bé avui és l'últim programa, el dia 2 de gener es va celebrar el primer programa de l'any. I la pregunta, pels que tinguin més memòria, és la següent. Atenció, perquè farem una pregunta una mica particular, eh?
1: No, és normal.
0: Sí, normalíssima. Quina va ser la tercera paraula que vaig dir jo, és a dir, la Laia, en directe, el dia 2 de gener? Feu memòria, que hi ha premi.
4: 638-684-565. 638-684-565.
0: Ara us he de donar les opcions. Un moment, és que ens hem avançat. Les propostes són... Opció A, la preposició A, precisament. Opció B, Àngel. Opció C, Salamanca. Opció D, Nou, l'adjectiu. Opció E, Sanotafi.
1: És la pregunta de l'últim miniquiz de la temporada. Quina va ser la tercera paraula que va dir en directe la Laia aquest 2026? A, B, Àngel. C, Salamanca. D, Nou. O E, Sanotafi. Decanteu-vos per una, per l'altra, per l'altra, per l'altra o per l'altra, i entre els guanyadors sortejarem aquest lot cultural expert especial a final de temporada, super a bonus a pot. Mentre sentim la publicitat, que ens canten sempre així, podeu...
0: Oh, que xula aquesta cançó.
1: Doncs mira, Laia, presenta-la.
0: Només puc dir que es diu Sempre així, de la publicitat.
1: Sembla xula o no?
0: És molt guapíssima.

0: 8:48. Estàvem fent aquí... us han donat uns segons més de marge, perquè és el miniquiz que menys persones l'han encertat de tota la temporada.
1: Igual era una mica difícil.
0: No, era difícil, no, era impossible. Però, ah, vull dir, però m'estranya que ha estat de poca gent s'hagi decantat per la correcta.
2: Ni que sigui per allò aleatori de dir...
0: Bueno,
2: la B.
0: Bé, sí que hi ha gent que ha fet allò de dir... de dir-les totes... Aquest els eliminats, vale? Aquí hi havia el George i companyia a cancel·lar.
2: Mira, si avui en Dani hagués tirat l'efecte de so,
0: sí,
2: potser hauria guanyat ell
0: i
2: tot.
0: Sí. Bé, doncs de fet era la correcta. Laia, recorda'ns quina era la pregunta i quines eren les opcions de l'últim miniquiz de la temporada.
1: Mira, doncs la pregunta era quina va ser la tercera paraula que va dir en directe la Laia, és a dir, jo, aquest any 2026. Opció A, la preposició A. Opció B, Àngel. Opció C, Salamanca. Opció D, Nou. O opció E, Cenotafi. Doncs la resposta correcta la podem comprovar, si voleu, recuperant l'àudio a la carta d'aquell llunyà dia hivernal. Flashback.
0: Tot torna a començar. Avui és divendres, comencem l'any amb divendres, 2 de gener, 7 i 3, i estem aquí en directe, com sempre, amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Amb l'Anna Closa.
1: Per tant, la resposta correcta era la B, Àngel.
0: Vam començar el programa com és... vam començar l'any com és canònic, Laia fent un cànon i cantant el meu Àngel de la Guarda.
1: Aquesta, de Mishima.
0: Aquesta última... De quina cançó, Laia?
1: Mini, tot mini. Torna a començar.
0: Correcte. Per tant, la resposta correcta és B, Àngel. Quasi ningú cregut que hagués pogut ser aquesta la tercera
2: paraula. Crec que és rècord en negatiu. De 75 concursants, 3 només l'heu encertat. Per tant, avui, rècord pràcticament de no encertats i al final, doncs això, un número de l'1 al 3.
0: El 2.
2: El 2, doncs, avui tinc la llista molt fàcil, és l'Emmanuel amb el número de telèfon acabat amb 29.
0: Felicitats, Emmanuel.
1: Felicitats, Emmanuel.
0: I amb nosaltres t'endús un megalot cultural expert especial a fi de temporada. 10 minuts perquè siguin les 9, més música per despertar-vos. Agraïm a tota la gent. Per cert, Laia, hi ha oients que diuen que estan de vacances però que avui han matinat i s'han aixecat a les 8 per sentir-nos en directe.
1: Ostres, pobres.
0: Podries dir que són molt macos. Jo ja ho dic, que són uns tarats. Digues tu que són molt macos.
1: D'acord, doncs són molt macos.
0: Veus? Ara sí.

L'Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead i, sí, malauradament hem de parlar ara d'una mort. Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo als 62 anys a causa d'un càncer. És l'actor, vaja, de mil cares al cinema espanyol. Jo recordo que em vaig alegrar i sorprendre quan es va endur un Goya pel seu paper a Tarde para la Ira, on feia una intervenció de, vaja, una escena sola. No crec que durés més de 10 minuts. Em va impactar i setmanes després s'enduia aquest Premi Goya. Una mica abans apareixia aquell gran hit del cinema espanyol que era La Isla Mínima, que quasi va eclipsar la que us he dit, la de Tarde para la Ira, però les dues eren...

0: montarse ya de habitar el molde de otra persona e intentar, él que es una persona cuadriculada, ordenada y que todo lo controla, irse al descontrol total.
1: En Dani Exposito, el nostre tècnic, que si no ho sabeu, durant la música o les declaracions parlem de pel·lis, perquè és una cosa que tenim en comú.
2: És molt cinèfil, en Dani.
1: Sí, sí. No li va agradar aquesta pel·lícula. Jo, sincerament, crec que us vaig dir en directe, sense embuts, que va bastant de més a menys, una quinta portuguesa, però vaja, Tarde para la ira, o La isla mínima, Celda 211, El guardián invisible, i també al setembre-octubre, la tardor, us vam parlar de la sèrie Anatomia d'un instante, la sèrie, sí, una ficció històrica sobre fet real, sobre el cop d'estat del 23F, que igualment era molt entretinguda i molt divertida de veure. Doncs Manolo Solo és qui feia de Gutiérrez Mellado, que amb els seus noms ja és un personatge ranci de la història espanyola, el general i també diputat que es quedava, que intentaven tirar-lo a terra en aquell vídeo meme ja del Tejero. Doncs encara queda una pel·li per estrenar-se de Manolo Solo. Avui recordem la figura d'aquest actor espanyol que va participar en 55 pel·lícules. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball al cine. La veurem d'aquí uns mesos i podrem dir que ja no el veurem més a la gran pantalla. Manolo Solo, que mor als 62 anys.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui a la Warsong Ever, a la Warsong Ever, avancem un palet de dècada, passem dels 90 a principis dels 2000 amb algú que va marcar un parell o tres d'estius consecutius. Avui, David Civera. Això és l'últim tema que ha tret, és de l'estiu passat, però a principis dels 2000 ens regalava perles que totes podrien entrar en aquesta secció, com per exemple Bye Bye. Bye, bye. O també Rosa i Espina. Una xocla més, ella vuelve a mí. Per cert, no feu com jo i no el confongueu amb aquest. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto. Sempre els confonia, però aquest és en Raúl i de tant en tant encara em costa saber qui és qui. Però tornem a David Civera. Va començar a treure el caparró pels mitjans l'any 97, a Lluvia d'Estrelles primer i després a Les canciones de Nuestra Vida, i l'any 2001 va provar sort publicant el seu primer disc, i vaja si en va tenir de sort, perquè en Dile que la quiero ho va patar. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Fins al punt de cada sisè a Eurovisió l'any 2001. Ja veiem que no era algú amb les lletres, això sí, més esperançadores i més optimistes del món. I amb més d'una, de dues i de tres, mentre ballava movent les cames un passet a la dreta, un passet a l'esquerra, anava deixant bastant, molt malament a les dones que li havien trencat el cor. El màxim exponent d'això, la cançó d'avui, Que la detengan. Mira que era mala.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la freqüència modulada, avui que ja som divendres 31 de juliol del 2026. I sempre disposats a apropar-vos tot aquest contingut, com dèiem, que podeu trobar no només a través del 107.1 de l'FM, sinó també a través d'internet, per exemple, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio La Carta, i pel que fa a l'espai matinal, la calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir a través de Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges. Presència àmplia a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista, que està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem nova jornada, comencem un nou dia, ja hem iniciat la programació i ja ho enllacem amb aquest espai matinal, això ja és la calaixera, ja hem començat, de fet, eh? Divendres 31 de juliol, programa número 4017. Gràcies per ser-hi, de veritat. Tota una jornada fins a les 12, fins al migdia, quan passem 2 minuts a les 9, on busquem i treballem per tota aquesta estona de ràdio. Ràdio, això sí, és senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre quedi ben clar. I si voleu participar, ara que ja hem començat en directe, enviant un missatge de WhatsApp per qualsevol cosa, podeu fer-ho perfectament, eh? Sense complexes. 686-101-101. Molt fàcil. 686-101-101. Missatge de WhatsApp. O un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara sí, ja a partir d'aquí, explicant tot el sumari d'avui, el contingut d'avui divendres, per començar, i ja és habitual, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem triat una primera cançó que sempre ens ajuda a posar una mica de ritme per començar, i de seguida ja anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També les portades, les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i, de fet, són ja butlletins previstos i, en principi, programats a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses, només faltaria. Cada setmana, secció sobre llibres, calaix de lectures, allò que ens apropa la Montse Porcel, en directe, sempre en directe. I també a la segona part volem parlar-vos de l'associació Swing Baix Penedès, una associació que no només dedica al ball, al swing, sinó que a més és un punt de trobada social. Fan trobades en diferents places, fan cursos... Bé, acabarem de conèixer i parlar d'aquesta entitat que en alguna ocasió ja hem parlat amb ells, però justament ara acaben de celebrar el primer any de la seva creació. Així que en parlarem àmpliament, en directe. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i avui que és el darrer divendres de mes d'agost, tenim secció en salut comunitària, aquest espai per conèixer justament aquells paràmetres sobre salut, sobre bons consells, bons hàbits, i que arriba des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, així de manera oficial. Ja fa un parell de temporades llargues que col·laborem conjuntament amb diferents temàtiques. I, de fet, el que avui explicarem o del que avui parlarem no ho hem fet mai fins ara i és molt, molt, molt interessant, perquè parlarem de les últimes voluntats. A través de les treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Vendrell coneixerem en què consisteix aquest document, què és això de les últimes voluntats, etc. És un tema a vegades complicat d'explicar, però que és important tenir-ho present. No us ho perdeu, perquè avui en parlarem àmpliament de tot això. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, bona combinació musical i acabar de celebrar que avui és divendres. Tot això fins al migdia, com dèiem, i fins les 12. Gràcies per fer-ho possible, moltíssimes gràcies per ser-hi, sempre recordant que això és casa vostra. I també gràcies per la paciència.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Primera parada, sempre per conèixer la previsió del temps, informació sobre la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia. Ara que no et sentíem, Marc, perdona, molt bon dia, que no t'hem sentit
3: molt.
0: Aquest primer
3: ara
0: salutació. Ara sí, perfecte, perdona.
3: Perfecte.
0: Culpa nostra. Marc, ajuda'ns a conèixer com és la previsió del temps i què ens espera potser de cara avui divendres i aquest cap de setmana.
3: Doncs ho tindrem enllestit aviadet, això, perquè no tenim canvis significatius en la situació meteorològica. Tant avui com dissabte com diumenge farem unes jornades marcades àmpliament pel sol, però amb aquests núvols baixos que a hores d'ara són presents i que es poden mantenir durant aquests dos propers dies. Tenim notable humitat i, per tant, tot plegat fa que es formin aquests núvols baixos a la primera línia de la costa, que a migdia i tarda es traslladen cap a l'interior. Aquesta tarda han de créixer nuvolades convectives cap a l'interior del Pirineu, també cap a l'àrea dels ports, i de forma puntual l'enclusa d'aquestes tempestes ens podien arribar, però només l'enclusa, perquè no arribarà pas precipitació. Temperatures del cap de setmana sense canvis, per tant, la temperatura es manté alta, però tampoc res desfermat. És a dir, que a prop de la costa la temperatura entre els 29 i els 31, i a l'interior entre els 32 i els 34, algun 35, potser de cara demà, cap a l'àrea del Montmell, però vaja, són temperatures altes, sí, però podríem dir que amb el que hem tingut força suportables. Això sí, Pere, sumem-li el notable grau d'humitat i, per tant, farà que la temperatura de sensació sigui força elevada. Evidentment, hi ha avisos per calor, però tots queden circumscrits cap a la zona interior, cap a les comarques tradicionalment més càlides, comarques de Lleida. Nosaltres quedem al marge ni per calor nocturna ni tampoc per calor diurna. No. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però precaució, perquè la marinada es reforça a partir de migdia i tot plegat farà, doncs, que la mar estigui una miqueta alterada a partir de la segona part del dia, és a dir, que de cada tarda podíem tindre marejol en algunes zones. Tret d'això, estabilitat, tranquil·litat, absència de pluja, calor, temps canicular i poca cosa més.
0: Vaja, bé, és el que ha de fer per això, no, Marc, suposo?
3: Correcte, sí. Normalment no hi anem.
0: Exacte.
3: El que passa que bé, temperatures elevades, això sí, però l'estat del cel i l'absència de pluja de moment és normal. Té permís fins al 15 d'agost, que és quan acaba la canícula. Fins al 15 que vagi fent.
0: Doncs vinga, ja en parlarem, a mesura que vagi arribant el 15 d'agost. Actualitzem temperatures, Marc, si et sembla.
3: Tenim 26 graus a Cunit, 27 a Comarruga, 26 al Vendrell, 25 a la Bisbal i 24 a l'Observatori del Montmell, Pere.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Bon cap de setmana i fins dilluns.
3: Fins dilluns, bon cap de setmana.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Bé, és una cançó prou original, una cançó ideal per posar ritme i començar contingut en un programa de ràdio com aquest. És Auxili, els valencians Auxili, amb la col·laboració i a la veu de Trapella, amb aquesta cançó, com dèiem, un ritme una mica diferent, però que és molt xulo. Terrinetes al sol.

0: Clara i marcada música musical estiuenca per posar ritme per començar sempre el programa i sempre en directe a través del 107.1 de l'FM. 2:15:10. Anem ja directament cap a la informació, cap a les notícies. Per exemple, aquest dia és que ha arribat una nova onada de calor amb afectacions en risc d'incendi al Baix Penedès. Una calor sufocant que ja es va poder viure a municipis com la Bisbal o el Montmell, que han arribat a registrar temperatures màximes per sobre dels 33 graus, amb la darrera fregant els 35. Unes elevades temperatures que també s'han vist reflectides en el pla alfa del perill d'incendi dels agents rurals. La baixa humitat i la sequedat dels boscos ha augmentat el perill del foc a tota la comarca, amb especial atenció a zones interiors com el Montmell, la Bisbal i Sant Jaume dels Domenys, que es troben en perill extrem. La resta de municipis, tot i que en menor mesura, també es troben al nivell 2, que determina un alt risc d'incendi. Com a mesura de prevenció, davant del nivell màxim d'alerta, s'ha restringit l'accés al Parc Natural del Montmell Marmellà, que continuarà tancat. Segons les prediccions, les temperatures s'han de continuar pujant fins al cap de setmana amb la possibilitat d'allargar-se almenys fins al proper dimecres 5 d'agost. I justament sobre això i els incendis, l'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai de Sant Jaume dels Domenys i també de la Bisbal denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants d'aquest nucli. L'entitat explica que s'estan abandonant i que no s'hi fa un manteniment correcte des de fa 10 anys i posa de manifest que hi ha fuites d'aigua constants, manca de pressió d'aigua i els elements en males condicions. Tot plegat en un moment de màxima preocupació per l'alt risc d'incendi que està patint la zona de muntanya de l'interior de la comarca i tenint en compte que el Papagai és una zona molt boscosa. El primer que demana l'entitat és que els bombers de la Generalitat elaborin una auditoria tècnica de l'estat d'aquests hidrants, que estudiï la seva operativitat real i que en conseqüència actuïn els ajuntaments de Sant Jaume i de la Bisbal. I encara parlant d'aquests municipis a la comarca, però des d'altres paràmetres. Des d'ara, Bellvei, Mas Llorenç i el Montmell podran limitar el preu dels lloguers als seus municipis. Es tracta de la principal mesura que se'n deriva de la seva declaració com a zona de mercat tensionat, aprovat per la Generalitat al darrer Consell de Govern, que se suma així al Vinyana, l'Arbós, la Bisbal, Calafell, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell, que s'han anat incorporant per tongades des del febrer del 2024. La mesura permet posar un topall al lloguer d'habitatges que no es podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys, després de l'actualització anual. Si es tracta d'immobles d'un gran tenidor, una persona física o jurídica, amb més de 10 propietats urbanes d'ús residencial, la quota a pagar tampoc podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Tot plegat amb l'objectiu que el cost de l'habitatge no excedeixi del 30% dels ingressos de la persona o la família habitant, incloent-hi les despeses i els subministraments bàsics. Després del darrer acord de l'executiu, Illa actualment, arreu de Catalunya, hi ha 302 municipis declarats com a zona de mercat residencial tens, sumant 31 noves localitats. Per contra, ara hi ha menys persones afectades, atès que s'han exclòs 22 amb una elevada demografia, com Lleida, Granollers i Mollet del Vallès. Al Baix Penedès, les úniques que en resten fora són Banyeres del Penedès, Bonastre i Llorenç del Penedès. Més qüestions, més coses. La xarxa vendrellenca demana que la comissió del nomenclàtor del Vendrell modifiqui el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders i que aquest passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders com a Ruga. Al febrer de l'any 2023 es va acordar demanar a Renfe i Adif aquest canvi de nom en compliment d'un acord del ple municipal. L'entitat considera que el canvi de nom de l'estació no depèn de si aquest consta o no al catàleg del patrimoni local, atès que la proposta no elimina la denominació històrica de Sant Vicenç de Calders i es limita a incorporar el topònim de Coma-ruga. Per aconseguir el canvi, la xarxa vendrellenca ha fet arribar a la comissió del nomenclàtor del Vendrell un informe argumentant els motius d'aquesta proposta. I de fet, Sant Vicenç de Calders, el seu nucli, en aquest cas, que està de festa major, una festa major que comença ja aquest mateix divendres amb el pregó, que es farà justament d'aquí una estona, a 9:45 del matí. Aquest vespre, a 9:45 del vespre, a la plaça de l'Església, i que anirà a càrrec d'Hermann Stirle Rigau. Seguidament, repic de campanes, i tot seguit a la plaça Major, festa tropical fins la matinada. També aquest dissabte, els grallers Tocats de Canya protagonitzaran en matinades i l'ofici de festa major, que començarà a partir de les 11 del matí amb el toc d'ofertori d'en Josep Mercader Astor, interpretat per la Dea Grandia. A la mateixa església es farà el repartiment del pavaneig i en acabar tindrà lloc la presentació del llibre Llum i Color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. Aquest acte comptarà amb la participació del rector Josep Maria Calderó, la regidora de Cultura del Vendrell, Silvia Vaquero, de Josep Maria Bernades, de Montserrat Barenys, de Joan Descals i de familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz. Es tracta d'una obra col·lectiva que ha estat coordinada per en Josep Borrut. I seguidament, cercavila dels balls populars amb els picadits de Santa Oliva, el ball de bastons del Vendrell, els gegants i capgrossos de Sant Vicenç i els diables de Sant Vicenç. El matí es tancarà amb un vermut a la plaça Major i a 6:45 de la tarda tindrà lloc el concurs de cuina amb un ingredient estrella, l'all. La jornada es tancarà amb el sopar de germanor i el ball de festa major. I la jornada dominical s'encetarà amb les matinades, aquest cop amb les gralles del Baix Penedès. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, el concurs de pintura infantil, que enguany arriba a la seva 47a edició, i per la tarda, a 6:45, festa infantil, i seguidament coca amb xocolata i lliurament dels premis del concurs de pintura. La programació festiva de Sant Vicenç continuarà ja la setmana vinent fins al diumenge 9 d'agost. I el Museu Pau Casals torna a ser l'escenari d'un concert solidari de l'Orquestra Simfònica Voces. La cita és justament avui divendres, 31 de juliol, a les 8 del vespre, als jardins del museu, dins la programació d'estiu. L'objectiu del concert és donar suport al projecte Voces, una entitat que treballa per la integració social d'infants i adolescents a través de la música. Des de la seva creació, l'any 2004, el projecte ha ajudat a centenars de joves en situació de vulnerabilitat mitjançant la pràctica coral i orquestral. Actualment, més de 700 nens i nenes en formen part i recentment l'entitat ha rebut la Creu Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca. Durant el concert, l'orquestra interpretarà obres de Johann Strauss, Manuel de Falla, Arturo Márquez, Pau Casals i altres compositors. L'entrada, que té un preu de 15 euros, i tota la recaptació es destinarà al projecte Voces per continuar impulsant la seva tasca social. En acabar l'actuació, els assistents podran gaudir d'una copa de cava gentilesa del celler Gené Ventura, que també és col·laborador d'aquesta iniciativa. I l'escriptor arrelat al Vendrell, Àngel Burgas, i il·lustrador Ignasi Blanc presenten avui divendres a l'ermita de Sant Salvador, a partir de les 7 del vespre, el seu darrer llibre, L'amor de l'Eli. Es tracta d'una novel·la ambientada precisament al nucli de Sant Salvador, on hi viuen els seus autors i on es parla de la relació sentimental entre l'Arnau i l'Eli. Un amor d'estiu viscut de manera molt diferent per cadascun dels seus protagonistes. Per l'Arnau, una trobada autèntica, sincera i apassionada, i per l'Eli, una via d'escapament per oblidar una relació tòxica. La presentació s'emmarca en les festes d'estiu de Sant Salvador.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable, i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts. A partir d'aquí saltem ja cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui divendres 31 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. Preocupació al Nàstic. L'augment de l'habitatge protegit en el futur barri del Nàstic obliga a revisar el projecte, inclosos les despeses d'urbanització de la zona. En Josep Maria Andreu expressa la seva perplexitat. També en portada, Ceuta pateix un assalt massiu a la Valla. Moren 10 migrants i Moncloa acorda amb Rabat la devolució dels adults. A Tarragona, condemna unànime dels atacs racistes patits per al Terrat. Moja Quac demana serenitat i vol que el deixin treballar. En economia, la Unió Europea obre el plaç per presentar la gigafactoria. A Reus, la torratxa de Casa Navàs s'inaugurarà el 12 de novembre i també la polèmica a Madrid que ven l'àtic de Lluçó després de les crítiques. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Ceuta desbordada. Milers de joves marroquins arriben nedant i a peu a la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla i Meloni demana suspendre Schengen. És també això la fotografia aportada. Altres notícies. Un missil rus extradiat impacta en territori de Polònia. La Comunitat de Madrid es ven ara a l'àtic de luxe que era per Ayuso. I els 55 països de la UEFA que amenacen amb no participar en el Mundial. I acabarem des de La Vanguardia, com fem sempre, també. L'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants. Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar l'allau que ha causat 16 morts i que sorgeix perquè el TS impedeix expulsar qui entra nedant. I Ayuso ratifica i ven l'àtic que va comprar com a seu provisional del seu despatx. La presidenta de la Comunitat de Madrid, acaba explicant La Vanguardia, Isabel Díaz Ayuso, va ratificar ahir i va ordenar vendre l'àtic de luxe que va comprar per utilitzar-lo com el seu despatx provisional. Els diners de la venda es destinaran a ajuts pels incendis. I mor Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock. L'impacte d'un missil rus a Polònia posa en alerta a l'OTAN. A Madrid, l'emergència nacional pel foc es desactiva. La UEFA amenaça la FIFA amb un boicot al Mundial. I radars per caçar conductors fent servir el mòbil. I Tanzània vol evitar el turisme massificat amb els safaris. L'actualitat i la informació d'aquesta manera, aquestes portades habituals que ja coneixem i que sempre ens expliquen una mica quina és l'actualitat del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees. També una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
5: Hola, Me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
6: Eres Spider-Man.
0: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres. Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor en entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
5: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
0: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
7: ¿Crees que soy el escorpió?
0: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta sens dubte ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. Yes, I can tell you.
8: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
0: Annie Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Annie Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
8: No quiero romper mi racha.
9: ¿De qué?
8: De no escuchar tu música.
9: No quise apartarte.
8: Lo hiciste.
0: Tot i que també té aquest punt de comercialitat, aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals, i bé, tot i així segur que arriba a les cartelleres que tenim a prop.
9: Hay una conexió.
0: I després de Mother Mary, altres pel·lícules també destacades. En aquest cas, atenció, producció catalana, que a més és una cinta que està rodada en català, i això sempre està bé. Estem parlant de Mala Bèstia, que arriba als cinemes, una producció catalana dirigida per Bàrbara Ferrer. La protagonista és una adolescent que viu en un centre d'acollida i veu l'oportunitat de començar de nou quan una família decideix acollir-la. Però les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
9: La cuixa li va deixar marca.
0: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
10: Si et fas gran, les coses desapareixes.
0: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana que, mira, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
11: Chicos, yo me largo ya.
12: Vente con nosotros.
11: En otra.
0: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
13: Julio,
14: ¿qué quieres ahora?
13: Queremos invitarte a tomar la última copa.
14: ¿Esperáis a un amigo?
13: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de mil.
0: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara. Per aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
15: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Això ja ho hem explicat, ja ho coneixeu, secció habitual cada dimecres, que ens arriba des de l'associació literària Coma-ruga Literària, justament per conèixer tota l'activitat i el que més ens agrada, conèixer justament les novetats, allò que fan i quins són els autors o les autores que ho fan possible. De fet, avui és el torn de la Glòria Gómez, que ens torna a acompanyar una vegada més perquè ens vol presentar ja diferents novetats amb diferents contes. Glòria, molt bon dia.
16: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
16: Ah, molt bé. Molt contenta de tornar
11: una altra vegada.
0: I tant, igualment que ens acompanyés. A més, com amb el teu càrrec i la teva responsabilitat com a reuga literària, independentment d'això, és també conèixer les novetats o allò que vas escrivint. I, de fet, és el que vindràs avui a explicar-nos, que has presentat... Quants contes hi ha?
11: Ara, bueno, tinc uns 18 contes. I ara vine a presentar dos contes, que són dos llibres diferents.
0: Val.
11: I els protagonistes són els meus nets.
0: Molt bé, que de fet, i donada la circumstància, cosa que ens agrada molt, els protagonistes d'aquests contes estan aquí.
11: Sí, avui m'han acompanyat, sí. Estan aquí amb mi.
0: Molt bé, els podem... Volen parlar ells, sí, o què?
11: No sé, són una miqueta tímids, però bueno, si vol dir alguna coseta...
0: Que els diguin bon dia, si més no,
11: sí,
0: no?
11: Sí, sí.
0: Presenta'ns, qui són, Glòria?
11: El Mats, que té 11 anys.
0: Molt bé. Ja. Com estàs?
12: Bé.
0: Sí? Que fa vergonya, això de la ràdio?
12: Sí, una mica.
0: No pateixis, que estàs a casa, de veritat, eh? Molt bé. I qui més,
16: L'Abril.
0: Com estàs, Abril?
16: Bé.
0: I Edu, que et fa vergonya?
17: No.
0: No tanta com el Max, eh, veig? No. Ets més xapalante, eh, que sé?
17: Sí.
0: Està molt bé. Bé, ara, de fet, la Glòria que ens expliquin aquests contes i aquests protagonistes, que són els teus nets, i ara acabarem de parlar amb ells a veure què els sembla això de ser protagonistes de contes. Però explica'ns-ho, Glòria, explica'ns aquestes novetats.
11: El primer conte són les aventures de mis nietos, Abril y el ratoncito Miguel, que he de decir que este cuento, que está protagonizada por mi nieta Abril, ella es la que me ha ayudado a hacer el cuento, es decir, que entre las dos UFN.
0: Ah, qué bé.
11: Sí, sí. Molt ella bé. Va a aportar las ideas y yo las voy a redactar.
0: Ah, fantàstic.
11: Y es d'un ratonet que es fica dintre de l'habitació i fa una amistat amb ella.
0: Val.
11: I és un conte molt tendre, és que és molt bonic. Que és molt bonic i divertit.
0: Molt bé,
11: i divertit.
0: Així doncs l'Abril no només allò protagonista del conte, sinó també una mica inductora, autora del conte.
11: A més l'ha posat aquí com a autora, aquí a la portada, Abril Herbàs.
0: Molt bé.
11: I sí, sí, amb mi.
0: Les aventures de mis nietos, eh?
11: Les aventures de mis nietos. L'altre conte és del Mas, que es diu El petit terremoto, El pequeño terremoto.
0: Val.
11: I és que és un nen molt... molt travieso. Molt. I doncs té activitats molt mogudes.
0: Sí.
11: Bueno, la seva vida és un... És una mica com el seu conte diu, terremoto, terremoto total.
0: Sí, el Max també ho és així, també, una mica terremoto.
11: Sí,
0: o no?
11: Sí, sí, és que
0: és
11: són,
0: això, eh? Val,
11: sí,
0: val, val.
11: Són coses que ell ha hecho a lo largo de su infancia y yo les he querido recordar las travesuras más graciosas y las he metido en el cuento.
0: Sí, són allò basat en hechos reales.
11: Exactament.
0: Ostres,
11: sí, sí.
0: A veure, aquí el Max es veu com molt paradet, molt quietet, molt calladet, suposo que és perquè és la ràdio, no?
11: Sí, però no veus.
0: Sí, si ara li deixéssim una mica més de temps, segurament es deixaria anar una mica més, eh?
11: Sí.
0: Intueixo.
11: És molt travieso i, además, muy bromista. Mucho.
0: Sí?
11: Y siempre está haciendo de la suya, siempre.
0: Wow.
11: Lo que a la hora de la verdad es muy bueno, tiene un buen corazón y muy cariñoso.
0: Qué
11: Yo
0: bé.
11: Creo que el más cariñoso de los 5 nietos que tengo.
0: Sí?
11: Sí.
0: Va, mira, veus, doncs compensa una cosa amb l'altra,
11: sí,
0: eh?
11: Sí.
0: Que sigui una mica més entremaliat, doncs compensa justament amb aquesta bondat que dius que té. Molt bé, doncs hi ha un segon llibre que després acabarem d'explicar.
11: Sí.
0: Ja que som, diguem-lo, i després desenvolupem els dos llibres, els
11: sí,
0: dos
11: bueno,
0: contes.
11: Sí, bueno, tinc dos contes que una no l'he portat perquè encara no ho tinc.
0: Val.
11: Que són dos contes que són del meu net petit, del més petit que té 4 anys, i és Caigua i Mina... i El mundo de Caigua.
0: Val.
11: Són dues contes que ell viu a Montserrat, a la muntanya de Montserrat, i doncs està al voltant hi molts animals, i viu en plena natura, i la veritat és que té moltes aventures amb els animals d'allí.
0: Val, sí. De fet, sempre molts dels teus contes també tenen aquest missatge, mediambiental,
11: exactament.
0: Animal, de cura, no?, el medi ambient...
11: Sí, jo crec que l'únic que no té missatge mediambiental és el de... El de Abril i Max,
0: sí,
11: però
0: sí,
11: bueno,
0: sí.
11: La de Abril sí, perquè és cómo tratar un animal también, ¿no? Como el caso de un ratonet, ¿no?
12: Molt bé.
11: I además que és molt tendra. I els altres, el de Caigua, sí, és mediambiental total. Les dues.
12: Que de fet ja tens altres llibres i altres publicacions, que han parlat molt de, justament de l'entorn que tenim aquí a tocar, també de Comaruga, per exemple, entre d'altres. Vull dir que sempre tens
11: sí, sí, la reserva de Petites i...
12: Exacte, de Masia Blanca i tot plegat.
11: Sí, sí.
12: Molt bé, doncs va, desenvolupeu una mica això. Anem justament cap a les aventures de mis nietos, aprofitant que tenim aquí els protagonistes, ja dic, no només de la història, sinó també d'una mica la pròpia narració dels contes. Abril, explica'ns-ho tu, va, de què va aquest conte? Què explica o què vols explicar en aquest conte?
16: Que va d'una nena que troba un ratolet i pues, fan una amistat i la seva mare no ho volia.
12: Val. Clar, perquè els ratolets a vegades fan una mica de por, no?
16: Sí.
12: Deu ser per això, oi?
16: Sí.
12: Molt bé. I això explica, o el conte explica aquesta història del ratolí amb la nena
16: sí.
12: I la intenció de convèncer la mare per poder-se'l quedar, no? Suposo que més o menys va anar per aquí, no?
16: Més o menys.
12: No? Més o menys?
11: Sí,
12: que
11: més
12: tampoc
11: o menys.
12: No podem desvetllar massa, que si no sí, després trenquem la sorpresa.
11: Després fa una mica de... Con els cosins, no? Que fas sí. Una mica de aliança... perquè per amagar aquesta amistat i els cinc cosins.
12: Cosins, sí.
11: Sí, es fan amistament del ratolín i el ratolín també, què va fer el ratolín?
16: Una festa.
11: Va presentar
16: la seva família.
11: Sí,
12: val,
11: sí.
12: Molt
11: I van fer una festa, no?
16: Sí.
12: Molt bé.
11: I té una cançó molt bonica, tant la del Mas com la d'Abril, que encara no presenta ningú presencial, però la cançó sí que la farem els contacontes.
12: Sí? Val. Nosaltres, de fet, tenim aquesta cançó que ens has enviat. No sé si la podrem escoltar.
11: Sí, sí.
12: Sí? És possible, sí?
11: Ah, sí.
12: Sí, no, volia demanar permís, però com que ens has enviat informació justament dels llocs, justament sorteu aquestes cançons i aquesta música. Que és la del Max, aquesta, veig, aquesta és la del Max. La de l'Abril és l'altra, veig, doncs,
11: Ai, ara no recordo si te l'envies.
12: Sí, o potser només aquesta.
11: La del Caigua. L'altra serà la del
12: Caigua. Sí. Bé. Doncs igualment, aquest conte de l'Abril també té cançó, i també té música, que també és important, perquè acaba de contextualitzar tota la història. I com se t'ocorreix aquesta història, Abril? Per què un ratolí? Per què? Com va començar això? Com se't va ocórrer?
16: No sé. Que vaig tindre un peluix que em va regalar ella, petit així.
12: Un peluix.
16: La meva àvia, vale. Doncs per què no fem un conte d'un ratolí?
12: Ah, mira. Molt
16: I
12: bé.
16: Fer.
12: Ja està, així de fàcil. És que a vegades la creativitat és així de fàcil, I a més quan parlem amb nens i amb joves, amb nens i nenes encara més, Que bé, que bé. Ostres, doncs, amb ganes de llegir-lo. A veure què tal,
11: I t'ha agradat el resultat, Abril? Sí.
12: Sí, és molt xulo, és molt visual, no? És una mica, també segueix una mica el disseny, no? La imatge de la majoria dels teus llibres, també, Glòria?
11: Sí.
12: I anem cap al Max. Max, acosta't al micro, va, parla'ns una mica, va, trenca aquesta vergonya. Explica, clar, en el teu cas són les teves aventures, no? Les teves entremaliadures.
17: Sí.
12: Com és això? Explica'ns-ho.
17: És com el lloc i les travessures que vaig fer i tot això.
12: Molt bé. Te'n recordes? Em podem explicar una d'aquestes? Deuen haver-hi diverses, no?, d'entremediures.
17: Sí.
12: Una d'elles la podem explicar o no, Max? Te'n recordaries?
17: Sí.
12: Va.
17: Algunes.
12: Què vas fer?
17: Com algunes construccions i bromes a la meva germana. Mm. Tot això.
12: Bromes. T'agrada molt les bromes, també dèiem abans, Sí? Bromes com què? Quin tipus de bromes?
17: Com... esconder-me i dar-lo un susto, però...
12: Aquest és típic, aquest és típic.
11: I el de la sang, te recordes?
17: Oh, sí. Quan
11: vas fer?
17: Sí, que vaig agafar pintura.
12: Sí.
17: I la vaig plegar entre les parets i tot això.
12: Ai, ai,
17: ai. I va fer que em va caure.
12: Sí. Ai, ai, Max.
17: Jo m'havia caigut.
12: I que t'havies fet sang, clar.
17: Sí.
12: Va, el susto devia ser majúscul, no?
11: I tant.
12: Ai, ai, Max. Max!
11: Després tenen unes altres molt gracioses, com... Bueno, aquesta no se pot contar, no? La de apróntate una miqueta més, acércate un poquito más, esa no, ¿no?
12: Ai.
11: Esa para el cuento, quien lo lea.
12: Val, exacte. Totes surten al llibre. Quantes entremaliadures doncs recull el llibre? Ho sabeu, més o menys? Les teniu contades?
11: 6 o 7. Ah. El llibre també és molt goloso, però goloso, goloso, vamos. És algo, yo creo que ha salido a mi familia, porque todos somos muy golosos. Sí. Entonces tiene también pues sus travesuras que hace con las golosinas, ¿no?
12: Ajá, ostres.
11: Claro, no las debe de comer, pero sí, es que es goloso. Luego le echa la culpa a los demás.
12: Bueno, clar, bueno, és una bona estratègia, també. I està explicat en primera persona? Com està explicat, això?
11: En tercera persona, sí.
12: Sí,
11: el del mar, sí.
12: Val.
11: La de l'Abril, no, la de l'Abril en primera.
12: És en primera persona. Sí. Fantàstic. I els dos contes estan publicats al mateix llibre, eh?
11: Que és el mateix llibre, sí.
12: Val.
11: Sí,
12: és perquè... que és tota una publicació única.
11: Sí, perquè no eren massa llargs, les dues, i després... per separar sempre costa una miqueta més.
12: Ja, clar.
11: Doncs com que nosaltres som autopublicats.
12: Clar. És autopublicat, com majoritàriament
11: sí.
12: A vegades fas, eh?
11: Sí.
12: D'acord, i això ens porta... Digues.
11: No, que prefiro que ho faig en tapa blanc, tova, i en tapa dura.
12: Val.
11: Per diferenciar una miqueta. I després també ara sortirà en català.
12: Molt bé.
11: Que encara no ha sortit.
12: Fantàstic, doncs ben aviat. Sí, home, sí, mica en mica, i tant que sí. I anem cap a la segona de les publicacions que també ens comentaves, eh? Glòria?
11: Sí, la de Caigua...
12: Correcte, amb un clar missatge mediambiental, sí. Com comentaves, però explica'ns...
11: I el mundo de Caigua.
12: Exacte, com és la història?
11: Caigua y Mina, el primero, él tiene una gatita, que es el más pequeño de mis nietos, y un día pues se le pierde en el campo.
12: Vaja.
11: Y él, pues, la angustia que siente, ¿no? Que Mina no vuelve, y entonces pues es un poquito duro para él hasta que lo encuentran.
12: Wow.
11: Y tiene un amiguito que es un pavo. En su casa tiene gallinas, tiene pavos, tiene animalitos, jabalís que vienen a comer allí, que les ponen higos y cositas. Y bueno, y él pues va a buscar a Mina junto con el pavo y su mamá.
12: Molt bé.
11: Y es la historia hasta que lo encuentran y cómo después pues lo cuida para que no se pierda y el cariño que le da. Es un poquito el mensaje de que las mascotas...
12: Clar,
11: hay que cuidarlas siempre, sí. No abandonarlas y todo esto.
12: I tant, que sí que no han de ser un regal tan sols... sinó que són éssers vius i que s'han de responsabilitzar i que s'han de fer càrrec d'ells, eh?
11: Exactament.
12: Ni més ni menys.
11: I el segon conte és del mundo de Caigua, que és on viu ell, que és una masia al peu de Montserrat.
12: Val.
11: Doncs tots els dies ell ajuda a donar-li de menjar a les gallines i, i es cuida una miqueta, no?, d'agafar tes ous. Ell mateix pues, ajuda a fer el almorzar, en els ous que recullin, i és una miqueta la vida que té en el campo.
12: Ah,
11: no? Com per la nit surten els jabalís o los... Ay, ¿cómo se diu? Ciervos en... Ara no en recordo.
12: Ostres, ara de mica tan blanc.
11: Los ciervos.
12: Digues.
11: Ara no en recordo. Los ciervos en català, bueno, no passa nada.
12: Els cèrvols.
11: Els cèrvols,
12: es diu. Cèrvols, els cèrvols, es diu, sí, cèrvols.
11: I doncs, pues ahí están, ahí. És molt bonic, perquè arriben a l'amanecer i és molt bonic veure-los.
12: Clar.
11: I ell parla una mica de com és la seva vida i en el camp i com estar al voltant, no?, els arbres, tot.
12: I això,
11: ajuda a cuidar-lo tot.
12: I això és real, doncs, eh?
11: Sí.
12: També està basat en fets reals, com deies, el teu net petit.
11: Sí, això és real, sí.
12: Molt bé, està escoltant.
11: A més, surten alguns amics i també té alguna travessura, no?
12: Bueno.
11: I alguna coseta, clar, per fer-lo una miqueta més interessant.
12: Si no hi haguessin travessures, malament, eh? Sempre
11: exactament,
12: hi hem de ser-hi, les entremaliadures, sempre hi hem de ser-hi. Molt bé, són, això, com dèiem, autopublicacions. On es poden trobar aquests contes, Glòria?
11: Doncs a través de mi, en algunes llibreries, si ho demanen també ho porten, i en Amazon.
12: Molt bé.
11: En Amazon.
12: Sí, és el més fàcil,
11: sí,
12: no?
11: Sí, és que en Amazon es troba tot.
12: El més pràctic, que ja es troba tot,
11: i
12: només buscant això, només amb el teu nom, Glòria Gómez,
11: exactament.
12: Ja trobaran totes les publicacions que es donen a disposició i també hi haurà aquestes novetats, que és justament el que hem explicat tot just ara.
11: En algunes llibreries sí que és veritat que ho tenen, però a vegades si no ho tenen ho poden demanar.
12: Clar.
11: Ho poden demanar i ho porten.
12: Val, fantàstic. I també... en les trobades, en les presentacions i en les fires que organitzeu des de Coma Rural Literària.
11: Sí, sí.
12: Que ara a l'estiu no sé si teniu previst alguna trobada, Glòria?
11: Tenim una a Sants, a les festes del barri de Sants, que estaran en el carrer Galileu, el dia 23 d'agost, durant tot el dia. I després tenim a Coma Ruga, al passeig, totes els caps de setmana, de divendres a diumenge, de 7 de la tarda a 11 de la nit, més o menys.
12: Molt bé, que aneu, suposo que aneu rotant els autors i les autores, no?
11: Sí, quien vulgui venir, pot venir.
12: Que venir, que pugui mostrar-se, ensenyar i mostrar allò que ha fet.
11: Exactament.
12: Molt bé, així que no pareu ni a l'estiu, doncs, vosaltres, Glòria, en principi?
11: No, jo soc l'única que m'ha aturat una miqueta perquè estic en una intervenció de...
12: Molt bé. T'has de recuperar,
11: de pròtesis de cadera i de maluc.
12: Fantàstic, sí.
11: Sí.
12: Molt bé.
11: I ara ha començat a sortir, ara.
12: Doncs vinga, ànim, sí. I aprofita també l'estiu, que és una bona època, i a més, quan parlem a Coma Ruga, i és la base de l'entitat, no? Coma Ruga Literària.
11: Sí, sí, tant.
12: També és aprofitar la gran quantitat de visitants que, per sort, té la zona i donar a conèixer-vos una mica tona més amb la gran feina que feu.
11: Ara tinc una presentació també, que no vull deixar-la de dir, que és d'Àngela Landete, que és una sòcia de Coma Ruga Literària. I presenta l'últim llibre que té allà a la sala de Coma Ruga, de lectura. I es diu Lo que tengo dentro de mí. Ai, ara no recordo bé. Sí, soc jo la que la presentaré. I doncs estic molt contenta de que m'haya elegit per presentar-la. I bueno, espero que la gent...
12: Quin dia serà la presentació?
11: El dia 5 d'agost.
12: 5 d'agost, que és la setmana que ve, tot just. El dia
11: a les 6 de la tarda.
12: Molt bé. El centre de la lectura de Coma Ruga.
11: De Coma Ruga.
12: Fantàstic. Doncs bé, hem fet una mica de tot, doncs, hem conegut els llibres, els seus protagonistes, que ens han acompanyat, i també una mica d'agenda, que també està molt bé, crec que és oportú, vaja, i és bo poder explicar-ho. Max, Abril, gràcies, per venir.
18: De res.
12: De veritat, moltes gràcies. Glòria, una abraçada.
11: Vinga,
12: fins ben aviat.
11: Fins un altre dia.
18: Adéu.
19: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

al Museu Déu. I serà això avui divendres 31 de juliol a partir de les 8 del vespre. Per una banda, la Susi Castellet, nascuda a Tarragona, que va passar tota la seva infància i joventut al Vendrell. La seva passió per la música va començar de ben petita formant part del cor Petit Estel per continuar com a solista de l'orquestra vendrellenca Melodia, guardonada amb la Creu Sant Jordi. I la seva incursió al món del jazz i dels estants nord-americans ha anat de la mà del músic i professor Josep Maria Domènech, assolint diferents formacions en duet, quartet i també sextet. Ha participat en circuits de jazz, festivals, així com formant part dels cartells de l'Auditori Pau Casals del Vendrell o l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Ha treballat a Madrid amb el reconegut compositor Juan Carlos Calderón, posant veu als seus grans èxits en clau de jazz. I en aquesta ocasió podem sentir la seva veu acompanyada a la veu i sobretot a la presència d'en Joan Guaixens, en Jean Potis, també intèrpret d'estàndards i de música lleugera, en Jean Potis, que ha actuat durant 5 anys a l'antic restaurant Casa Víctor de Coma-ruga, i les seves cançons que es van poder sentir en directe a TV3 al programa El Club, presentat per l'Albert Om, que és on va sortir allò del Sinatra català. Així doncs, aquest concert que convida el públic a gaudir d'una ballada d'estiu en un entorn patrimonial excepcional on la música es convertirà en la protagonista d'una experiència cultural oberta a tothom. El Jardí del Museu Déu, que esdevindrà una vegada més un espai de trobada per compartir cultura, emocions, patrimoni i molta música, en aquest cas. I l'altra proposta va més enllà de la música, sinó també de la narrativa i de la vida i obra d'Àngel Guimerà. Estem parlant, en aquest cas, d'aquest projecte cultural i artístic anomenat Els Dilluns al MAC. Els Dilluns al Museu Àngel Guimerà. Cada dilluns d'agost i en la seva 7a edició, la terrassa de la Casa Pairal de la família Guimerà es desvindrà un estiu més en un escenari d'una nova programació d'espectacles de petit format amb la música i la paraula com a fil conductor. I, de fet, la primera d'aquestes propostes arriba aquest primer dilluns d'agost, que serà justament aquest proper dilluns, dia 3. I serà amb una proposta que porta per títol Vine a cantar les sardanes de Guimerà. És una activitat dirigida per en David Puertas. És una proposta participativa per descobrir cantar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori català amb textos d'Àngel Guimerà. Com és el cas d'aquesta sardana que estem escoltant en versió d'en Ramon Calduc, que és la sardana de les monges. Doncs el text és d'Àngel Guimerà, per si no ho sabíeu. En aquest cas, doncs, el divulgador musical David Puertas n'explicarà la història i els secrets musicals, mentre que la Meritxell Tarragó i en Giuseppe Costa guiaran el públic en una experiència coral oberta a tothom, sense necessitat de coneixements previs. Així que una proposta ben interessant i que enceta aquests dilluns al MAC, com dèiem, aquesta primera proposta, aquest dilluns, dia 3, en dos passis diferents. Un a partir de les 7 de la tarda i l'altre a 2:15.

0: Carles.
1: Les monges a l'ombra.
0: I amb música i amb bones propostes, ara sí que ja gairebé ens plantem a les 10. Actualitzem en aquest punt les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja saltarem cap a la segona part de Calaixera, moltes més coses. Amb calaix de lectures, en directe amb la Montse Porcel, i també parlarem del primer aniversari de l'associació Swing Baix Penedès, entre altres qüestions. No us ho perdeu, no marxeu. Fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la policia.

0: Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniatjar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
1: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
0: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de l'altre tres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, en 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal, on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
2: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Passa ràpid, eh? Butlletí informatiu d'aquests 3 minuts i que ja ens porta a la segona part de Calaixera, com ja és habitual, i quan ja passem justament 4 minuts de les 10 del matí. Segona part d'avui divendres, 31 de juliol, programa número 4017. Gràcies per fer-lo possible, gràcies per ser-hi, sempre per tots aquests canals habituals i que sempre anem recordant, perquè és important dir-ho, crec, eh? Sobretot i sempre i principalment a través de la ràdio, això és un espai de ràdio al 100%, al 107.1 de la freqüència modulada, tot i que independentment també podeu seguir-ho per internet a www.rtv-alvendrell.cat o per televisió. Però això, sobretot, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Més contingut que ens porta a la segona part, que tot just comencem. I, de fet, ja secció habitual cada setmana. La secció amb aquest calaix de lectures que ens apropa la Montse Porcel. Començarem per aquí. Però, a banda, també anirem a conèixer i una mica acabar de parlar i conèixer una mica millor aquesta associació de swing, Baix Penedès. No només és un punt de trobada musical i per aprendre aquest ball, sinó també un punt de trobada social, sense cap mena de dubte. Doncs parlarem del seu primer any de creació. Després de les 11, important, avui que és el darrer dilluns de mes, toca secció sobre salut comunitària a través d'aquest espai, d'aquesta comissió de salut comunitària de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Avui toca un tema que no hem tractat mai, però que és prou important, tot i que a vegades costa de parlar-ho, com són els documents o el document de les últimes voluntats. De fet, és un tràmit que et pots fer a través del propi CAP i a través de les treballadores socials del CAP, que són qui ens acompanyaran en aquest programa d'avui per explicar-nos a què consisteixen aquestes voluntats anticipades. No us ho perdeu. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Ja és divendres i un fet que ens ho evidencia, bé, ja fa estona, que estem en aquesta jornada d'avui divendres, però qui rectifica que és divendres és aquesta pròpia secció i aquesta sintonia que ja sona. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, calorós. Sí. I de ple estiu de Caliche, però què hi farem?
0: Bueno, no podem canviar-ho, em sembla.
1: No, mira, és qüestió d'hidratar-nos i avall.
0: Sí.
1: Avui començaré doncs, pels més petits, que no ens hem d'oblidar doncs, que si fem lectors i lectores des de petits tenim alguna cosa per endavant. I a més, és que són els que més... En principi que gaudeixen, no?, de que els expliquis contes, de que els llegeixis, que mirin, i hi ha tanta bibliografia que no s'acaba mai, també, no? És com la novel·la, doncs, amb literatura infantil i juvenil. Doncs us en vull recomanar dos, però que és pels més petitons. Un que es diu El ratolí que es va menjar la lluna, d'un autor... De la República Txeca, després una mica quatre coses d'aquest autor, perquè té molts contes pels més petits molt i molt interessants. Aquesta doncs és una història doncs així, que en diríem sensible, tendra, no? De l'amistat d'un ratolí que es queda allò embadalit amb la lluna, no? Com que per ell és una cosa doncs com molt molt important, però clar, se la vol menjar. Hi han unes il·lustracions molt molt molt a molts colors, i a més una cosa curiosa també per l'ofici d'aquest autor, amb una tècnica d'aquarela i amb algunes pàgines també que estan trucalades. També doncs hi ha un joc per veure la lluna quan és plena o quan no. Per tant, és un conte doncs, molt, molt recomanable. Aquest autor, Pet Oresek, va néixer a Praga i que des de petit diu he trobat que volia ser il·lustrador. Es nota doncs, amb la il·lustració d'aquest conte i d'altres que ha fet. No? I ell diu que preferia mirar les fotografies i dibuixos de l'interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia 15 anys va entrar a l'Escola Superior d'Art de Praga i va estar treballant 2 anys en una agència oficial de publicitat i de disseny. Després va estudiar doncs, a l'Acadèmia de Belles Arts de Praga, on va conèixer la seva dona, en qui es va traslladar a viure a Anglaterra. Va començar a treballar en llibres per a nens quan va néixer la seva primera filla, diu, i des de llavors no ha parat. I està guardonat doncs, en diferents premis, no? Busqueu perquè té molts contes, però sempre pels més petits. Un molt, que és molt, que, com diguem, que té molta anomenada, que és el monstre blau, l'oca ruca, el pingüí blau, i seria una mica d'aquests contes que en diem àlbums il·lustrats, que predomina més la imatge que el text, no? Doncs aquí us deixo El ratolí que es va menjar la lluna.
0: Molt bé.
1: I acabarem també pels més petits, El gat esplat, que forma part de tota una col·lecció d'aquest gat. També és un autor estranger europeu, Rob Scotton. L'esplat diu que està nerviós perquè avui és el seu primer dia a l'escola de gats. Està espantat i busca mil excuses per no anar a classe. Un cop arriba a l'escola i veu com el reben els companys, es posa més tranquil. Però tot es complicarà quan la seva mascota, que l'ha acompanyat el primer dia de classe, que és un ratolí, surti de la motxilla de l'esplat a l'hora d'esmorzar. Que és un llibre també molt ideal per parlar amb els nens i les nenes del seu primer dia a l'escola, tant a la llar d'infants com a l'escola.
0: Sí,
1: a partir d'un conte, doncs, introduir aquesta... Doncs que el primer dia doncs, ha de ser un dia doncs, de divertit i sobretot treure les pors, que l'únic que serveix a les pors és per anquilosar-nos. Sí. Però bé, està molt bé també. I doncs això, clar, no és qualsevol gat, és un gat negre i molt divertit. I això forma part d'una col·lecció d'aquest autor de Rob Scotton. Això està molt bé de fer aquestes col·leccions doncs, com la vaca Plisplau, perquè, diguem-ne, agafa la idea d'un protagonista en diferents circumstàncies, no? Que també els acosta en el fons a la literatura, no?
0: Clar, sí.
1: Per tant, està molt bé aquestes col·leccions, que n'hi han moltes, uh-huh, per als més petits, de conte infantil.
0: Molt bé.
1: Ara anirem als grans. Bé. Els grans per poder llegir, bueno, aquest estiu i sempre, però sempre sembla que l'època de l'estiu...
0: Sí, l'estiu convida, clar, estem de vacances, i
1: sí,
0: jo crec que qui menys, sempre ens emportem un llibre, no?, per vacances, no?, quan marxem fora, sempre...
1: El que ens agrada llegir, sí, moltes vegades és en format tablet, uh-huh, perquè a vegades, oh, jo em vaig amb avió i m'emporto, és igual.
0: És llegir,
1: no?, a la platja, que els llibres tenen aquest petit, bueno, inconvenient, que a vegades són més incòmodes, no? Uh-huh. Però bé, sí que és veritat que és una època que crec jo que es llegeix més, sobretot, doncs, la gent, doncs, que té vacances, que treballa, i a l'estiu, doncs, pot aprofitar-ho més, no? Uh-huh. Començarem per un... pensat en dues novel·les. Una me la va recomanar una amiga també molt lectora, jo no l'he llegit, és aquelles que, però bé, també es pot recomanar perquè el tema em sembla molt interessant, que es diu Comeràs flores. És la seva primera novel·la, de Lucía Soya Sobral. El tema és una mica complex, una mica complicat, i de vegades incòmode, com ho explica aquesta autora, no? Te'n vas donant compte a mesura que es entren al món de la protagonista, i a més ho vius des de la pròpia realitat de cada lector o de lectora, no? És que el tema és una mica fort. L'autora ha assenyalat, això ho he trobat i és interessant, en algunes de les entrevistes per promocionar aquest llibre, que el sentiment que es repeteix en les dones és el de culpa en moltes situacions, però amb el tema d'aquesta novel·la potser encara més, no? El que li va, doncs, impulsar escriure l'obra sembla amb molta ràbia, perquè clar, és un tema, doncs, molt delicat i injust. Explica que durant el procés de creació de la narració es va adonar que sobre la víctima no sols recau la violència de l'abusador, també que la classe social també té un paper important a les conseqüències de les violències que reben. A veure, sí i no, perquè jo penso que el tema, doncs, de la violència, en aquest cas concret, cap a les dones, es dona, crec jo, en qualsevol classe social.
0: Sí, tant, que sí, sens dubte.
1: En qualsevol, inclús en qualsevol ambient, no un ambient és pitjor que l'altre, no? Llavors ella afegeix, la precarietat influeix en el fet que quan vulguis anar-te d'una relació no puguis fer-ho per no tenir on anar. No sols perquè l'agressor va ser capaç de trencar la teva xarxa, sinó perquè potser no tens diners per llogar un pis o per refer, doncs, econòmicament la teva vida. A veure, això és la història, no? Però jo crec que passava molt més a l'època, diguem-ne, quan jo era jove, m'explico. Uh-huh. És a dir, quan, no sé, alguna vegada ho hem comentat, no?, que estem parlant de l'època, diguem, de l'època del franquisme, hi havia unes lleis. A veure, no era obligatori que una empresa ho fes, però a moltes empreses hi havia dins la contractació que quan una dona es casava havia de plegar. Per tant, ho permetia la llei, no eren totes les empreses, però això es donava. Què passa? Et cases, et va malament el matrimoni, i què feies tu? Què feies?
0: Clar.
1: En família, i moltes dones, i això és la realitat, no cal escriure novel·les per veure, jo ho he vist també al meu voltant, de dones que no es van poder divorciar perquè econòmicament no ho podien fer.
0: Aquesta dependència cap a...
1: I a mi no eren dones que dones maltractades, no, però bé, que no els hi va anar bé el matrimoni,
0: no, el sigui, doncs...
1: i van voler, i no podien, i van haver de diguem-ne, aguantar, perquè econòmicament, a veure, si és veritat que podien buscar feina, això també és veritat, no? Però moltes vegades, doncs clar, ja havien sortit del món laboral, potser ja eren grans, bé, per tot un... I ara potser això no crec que passi tant. Però bé, això és el que la novel·la, doncs, transmet, no? Que aquesta protagonista es troba, doncs, això, sola, i sense mitjans econòmics, no? I a part això, molt recalca el sentiment de la víctima i el sentiment, doncs, de culpa. Per tant, una novel·la, doncs, una mica, doncs, bueno, que tracta aquest tema, no? Aleshores, diu ella també, diu, quantes més eines tingui, serà més fàcil detectar-ho a temps. Aquestes eines poden ser de molt tipus, jo crec. El voltant, que t'ajudi algú, la família, que es dongui... Vull dir, que realment t'apoyin, a vegades, doncs, una amistat, o que diguis, no, a mi em passa alguna cosa i vaig, jo què sé, a una teràpia, etcètera, no? Però que no és igual sortir d'una relació si no arribes a fi de mes que si tens molts diners. Bé, aquí ho deixem, no? L'autora, doncs, amb el llibre, ajuda a acostar al públic l'experiència de dones que han sofert violència masclista. Però l'autora també explica que per crear el personatge, això també va bé de documentar-se prèviament amb persones que han passat per això. Creuen que són les úniques que estan passant per això i se senten ximples en creure que estan soles. Però quan vaig començar a observar comportaments, em vaig adonar que els d'elles es repeteixen moltíssim. Sembla que hi ha un manual no escrit per a ser un maltractador. És a dir, és un tema, doncs, això, vaja, molt complex.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt complex, sobretot quan hi ha fills. Sembla que en aquest cas, doncs, no hi ha fills, no? Bé, doncs, l'autora, una autora, doncs, nascuda a Marín, un poble d'Astúries, l'any 89, tan jove, viu actualment a Oviedo, on ha creat i coordinat, des del 2022, el Club de les Lletres Salvatges. El 2023 va ser seleccionada a la residència literària de la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostela, dirigida per l'escriptor Javier Peña. Col·labora a La Vanguardia i escriu per a diverses revistes. Aquesta, Comerás Flores, és la seva primera novel·la. Sembla, doncs, que ha tingut bastant èxit. És de Llibres de l'Asteroide i és de l'any passat, per tant és una novel·la nova, no? Es veu que se n'ha venut, ha tingut un èxit de vendes, cosa que és que es venen pocs llibres, o n'hi ha tants que molts llibres queden una miqueta, doncs, amb unes vendes molt minces. Doncs sembla que aquest ha tingut cert èxit, no? I a més ha rebut els premis Ull Crític del 2025 i Càlamo, llibre de l'any del 2025. Sembla que està en vies de traducció a 14 llengües. Està en català i també, doncs, en castellà. Per tant, aquí us deixo Comerás Flores, no?
0: Molt bé.
1: Poder no és una lectura molt estiuenca. Home, bé, amb els... Bé,
0: no,
1: s'ha de llegir
0: sentit,
1: de tot.
0: Sí, sí, sí, s'entén.
1: No, però bé, vull però dir, bé, aquí ja està.
0: Bo sempre... llegir i parlar sobre això, sempre.
1: Això mateix, no cal que sigui el 8 de març. Els 8 de març són sempre. I no haurien de... Bueno, no, d'existir sí, però bé.
0: Sí, però no caldria...
1: La temàtica...
0: Que tant de bo no s'haguessin de celebrar aquestes commemoracions, però que vol dir que ja ho tindríem tot molt més igualat, eh?
1: Sí, sí, sí, no, i... Però, clar, no parlem de que violències n'hi ha de tot tipus,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això, per suposat, no?, de violències... Però en aquest cas es concreta, doncs, amb unes violències de l'home, de les parelles masculines cap a les dones, no? Bé, i ara acabarem amb un llibre, l'última novel·la, el Lluís Llach, l'autor cantant Lluís Llach, ha escrit algunes novel·les... Jo, per exemple, ja fa temps que vaig llegir, i ara també una mica recomanar, doncs, Les dones de la principal, que està molt bé aquesta novel·la, és l'història de tres dones, tres generacions, àvia, mare i filla, que són unes que tenen propietats de vinyes, per tant, unes dones, diguem-ne, d'una classe social pagesa, doncs, alta, i que en un moment donat, doncs, se'n fan càrrec de la propietat de vinyes, no? Però, clar, per una part hi ha aquesta història, però per l'altra, bé, es diu la principal, perquè la principal era un local social del poble on passa aquesta novel·la. Però a la vegada, que també està bé, és com una mena, és una novel·la, és un thriller, no? Hi ha un assassinat a més el 18 de juliol del 36, del capatàs de la finca d'aquestes tres dones. Llavors hi ha una investigació, i és una novel·la, és interessant perquè s'ajunten els dos temes, no? Del tema d'aquestes dones emprenedores, perquè, clar, tres dones que se'n facin càrrec de la finca de la vinya, i aquesta investigació per part d'un inspector de policia. Ja la vaig llegir fa temps, però és interessant. Hi ha escrit tres o quatre novel·les més, i la d'avui és la seva última novel·la, que també interessant, que es diu El llibre daurat, amb un subtítol que diu Per què les dones? Diu un altre tema, mira, que també té que veure, no? És una novel·la històrica, sobretot històrica, marcada al segle XIII, i està ambientada a la frontera de Catalunya amb Occitània, en aquella zona, no? I descriu el món de les ramalleres i els ramallers, aquelles persones que, a través, doncs, de cultivar, de recollir plantes, les convertien en remeis per curar moltes coses. Bé, una mica fins ara. Ara també, i a més no deixa de que, és veritat, la indústria farmacèutica es dota d'aquestes, sí, no? D'aquestes,
0: sí, sí, sí,
1: d'aquests,
0: sí,
1: remeis també. Però bé, en aquest cas, doncs, això, d'aquestes persones, homes i dones, que es dedicaven, doncs, a això, no? I a més, doncs, això, la necessitat, doncs, d'aplicar els seus coneixements per curar. El protagonista, l'Arnau Feiner, és ramaller i persegueix un somni: que el seu fill Genís estudiï medicina i adapti aquests coneixements a la medicina actual. És a dir, el que diem, no? Per un costat sí que curen, però, clar, hi ha altres diguem, malalties o danys que no les pot curar potser un remei, no? Hi ha una operació, trencar-se algun òrgan o alguna, no sé, un braç o una cama, i el que és un propòsit molt ben intencionat sembla que toparà amb les altes jerarquies, com sempre, de l'Església, i perillarà la saviesa d'anys de transmissió oral, i on les dones seran les més perjudicades. En aquest cas són remeiers i remeieres, no? I ens va narrant la història d'aquesta família Feiner i de les dones que l'envolten, no? Per un costat és un món, doncs, també que atrau, no? Però també dur i difícil. Estem parlant del segle XIII, de poder, ja segle XIV, una mica la baixa edat mitjana, no? I l'autor es dedica, el Lluís Jac, a fer una crítica social i una denúncia pel tractament, sobretot, cap a les dones, no? Estem parlant també del tema de les bruixes o de la bruixeria, que ho relacionaven amb això, i pobres dones, doncs, això, que ha quedat una mica, això, ets una bruixa, no?, com despectiu, no?, em fa ràbia això, perquè ets una mica bruixa. Bé, sí, bé, sí. Poder ara millor no dir-ho, perquè té aquestes connotacions, no? Com els estudis de la medicina, que malgrat que van ser les cuidadores dels malalts, no es va reconèixer, no poder entrar a una facultat de medicina les dones fins al segle XIX, i a més en durien haver-hi poquíssimes, no? Per tant, vull dir, quants segles que la dona no va tenir dret, en canvi els homes sí, a accedir als estudis de medicina, no? I també, doncs, doncs una miqueta, doncs, el que ha fet l'autor, doncs, és reivindicar el món femení, i és el mica principal d'aquest llibre, però sense oblidar, doncs, també el remeier, que fa que el seu fill també l'animi a estudiar, doncs, medicina, no? I clar, i sobretot criticar, doncs, que tant la noblesa com l'Església, i també una part de la població, criticava moltes vegades aquestes persones que feien aquestes cures, no? Que algunes estaven mal vistes, però sobretot per les dones relacionat a això.
0: Wow.
1: Amb el tema de les bruixes, no? Uh-huh. Mira, vull fer curtet avui.
0: Mira,
1: bé,
0: bueno, ha sigut... està bé, curs però intens.
1: Sí, perquè això ho recomano a altres. Ha fet 4 o 5 novel·les al Lluís Llach i sempre una mica toca una mica el tema històric, no? Tant actual com una mica amb aquest tema, doncs sembla que li interessi una mica la novel·la i història i la novel·la històrica. Per tant, us recomano doncs això, Les dones de la principal i el llibre daurat, no? I ara, doncs, també una miqueta, doncs, per acabar, he pensat, i que a veure, clar, Lluís, ja no en diem cançons, però he pensat, a veure, ja que aquest llibre una mica, aquestes tres dones emprenedores eren propietàries de molts camps de vinyes, dic, aquesta poesia, que a mi sempre m'ha agradat molt, de Josep Maria de Sagarra, aquest gran poeta també, va escriure novel·la, no?, que és el Josep Maria de Sagarra, de Vinyes Verdes vora el mar. I trobo que Lluís Llach li dona una musicalitat que no sé, que te l'imagines, no?, una miqueta,
0: sí.
1: Però la poesia és també una miqueta, no?, quants poetes, la seva poesia ha estat feta cançó, no?
0: Correcte.
1: Com que les cançons també són poesia,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: a mi m'agrada
0: sí.
1: molt aquesta... perquè, bé, és una manera també de conèixer els poetes, no? Jo de jove, que llegia molt poc, vaig conèixer gràcies a, jo què sé, a un Paco Ibáñez, els poetes de l'època, i per tant han fet molta feina interessant els cantautors.
0: Molt bé, i tant, sí.
1: Per tant, aquí us deixem, que el raïm està, algun joc ja està collit, a d'altres
0: sí,
1: no.
0: Sí, alguns jocs ja ha començat,
1: sí,
0: la barema, altres
1: la barema.
0: Sis, una de les més tempranes d'aquests darrers anys.
1: Doncs us recomano que llegiu molta poesia de Josep Maria de Sagarra, que val la pena, un altre dia en parlarem, i ens quedem en Vinyes Verdes, vora el mar. Aquí no en tenim gaire, vora el mar. Per exemple, països com Grècia té molta vinya vora el mar. Doncs
0: sí.
1: Aquí...
0: Gràcies,
1: Josep Montse. Maria de Sagarra.
0: Fins la setmana que ve.
1: I que la calor no ens faci desmaiar-nos.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Estás escuchando Radio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim en directe. 3 minuts que passem de 11:15 del matí i de ple en tota aquesta segona part d'avui de la Calaixera, avui divendres, parlant d'un tema, o bé recordant i acabant de completar un tema que ja vam parlar fa uns mesos, que és prou interessant i que fa tota aquesta fusió de ball, de música, però sobretot, jo crec, de trobada, en certa manera, de trobada social. L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre al Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
1: Tot bé, molt
0: bé. No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
1: sí,
0: així que vau venir, oi?
1: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
0: Molt bé.
1: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
0: Que bé, que bé.
1: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
0: Al centre, molt bé.
1: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
0: Molt bé, que bé.
1: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
0: Home, i tant.
1: És un lloc de molta activitat,
0: sí,
1: cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
0: que bé.
1: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
0: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs,
1: Doncs sí.
0: Déu-m'hi-do les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
2: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
0: Exacte.
2: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2. I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
0: Ostres!
2: Sí, la veritat és que molt bé.
0: Sí.
2: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, Doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
3: Que bé.
2: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-ho molt bé.
3: Clar.
2: És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
0: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtius, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'una mica simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat.
0: Ja.
1: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
0: Val.
1: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors.
0: Molt bé.
1: Balladors de tots aquests llocs que he comentat i
0: sí,
1: altres,
0: sí,
1: inclús,
0: sí, sí.
1: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans.
0: Molt bé.
1: I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada o en falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexes.
0: No hi ha gènere aquí.
1: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui.
0: Això
1: sí que és molt, molt interessant dintre,
0: sí, sí, sí,
1: dintre d'aquest tipus d'activitat.
0: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, que sé,
2: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
0: Clar, s'ho passa això, bé.
2: S'ho passa bé, com deies tu abans.
0: Sí.
2: I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet farem una dins de la Festa Major, ens han dit des de l'organització si volíem anar i vam dir, doncs vinga, endavant, som-hi.
0: Clar.
2: I demà anirem al Papiolet i justament, això que us deia, no? Quan hi ha molta gent que va mirar i mira, veu com balla la gent, i el que farem demà és també una classe oberta, és a dir, aquelles persones que mai han ballat i que els agrada la música i que diuen, home, a mi m'agradaria fer un tastet, doncs això, demà a les 8 del vespre a Papiolet farem, doncs això, no? Una classe oberta, i després posarem música perquè la gent pugui ballar, qui ja en sap una mica o bastant pugui gaudir, i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
0: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més que obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist, i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no? O què?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
0: Ostres!
1: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
0: Molt bé.
1: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé gairebé tots, ja ballen després d'aquestes classes, no? Vull dir que, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
0: No.
1: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, vull dir, és molt familiar,
0: clar,
1: no? Vull dir, el ritme.
0: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no? En certa manera. Que sé.
1: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres anem quedar xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març, que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues anem quedar, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
0: Clar, que bé.
1: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
0: Clar.
1: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
0: Que bé.
2: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
0: Mm.
2: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O O sigui, això no ho hem d'oblidar.
0: No, és una activitat excel·lent, sí.
2: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors,
0: també.
2: I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mentalment sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de l'improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que, des del punt de vista cerebral, les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
0: Sí.
2: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
0: que dosses nivells, també s'ha de dir,
2: Exacte. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
0: Wow.
2: O sigui, que dius...
1: Ostres, clar.
2: A Barcelona.
0: Clar, una cosa de tenir, això,
1: sí,
0: perquè encara...
1: Amb ell, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
0: Espectacular. Sí. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
1: Sí, perfectament.
2: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
0: Val.
2: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
0: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que du posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa.
1: Molt.
0: Perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això,
2: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
0: Clar.
2: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
0: Sí.
2: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta, o me'n vaig cap a casa.
0: Clar,
2: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la gent.
0: Sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
1: Sí, vull dir, que ens has de preguntar, no?
2: I a més això, fas molt bones amistats.
0: Clar,
2: a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica,
0: Sí.
2: Però és que certament és un ball que enganxa.
0: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si aquestes...
1: No hem arribat a aquest nivell.
0: No?
2: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
0: Sí,
2: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
3: Clar, clar, clar.
2: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
3: Sí.
2: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
3: val, sí, i dona el toc.
2: Sí, o amb unes faldilles. Sí. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament, no, que va, que va. O sigui, és molt obert aquest ball fins i tot amb això, amb el
3: vestuari.
2: Molt
3: bé, que bé, que veus? Doncs tot sí, són virtuts,
1: fora,
3: eh?
1: Fora, fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
2: Exacte.
1: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no, no veus una mica aquesta estètica.
2: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
1: Sí, sí.
2: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diguem Barcelona contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any, i us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
3: Vaja.
2: O sigui, sempre trobes una moguda.
3: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja em dic que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això, hi ha tot un circuit, no?, programat, així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
1: Sí, sí.
3: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
2: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et belluguis.
3: Clar, clar, clar.
2: Per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, tal, vas a fer una sessió de swing...
1: I aprofites per acabar de ballar.
3: Sí, sí, sí, que bé, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que realment ho vulgui provar, tornem a recordar, que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam, també, és això,
1: sí,
3: una
1: demà
3: jam.
1: Demà tenim una jam al Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta, o el que duri.
3: Val.
1: O el que duri, i després la jam, pues, fins a les 10 i mitja.
2: Exacte.
3: Fantàstic.
2: I serà... Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
3: Bé,
1: ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs
3: que farem
1: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
3: Val.
1: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues, qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
3: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius.
1: Sí.

0: mexicanos.
1: Doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
2: Gràcies a vosaltres, Pere.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau. They took rag mops, clothes mops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: out loud and said,
1: I'll be back.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Com aquell qui diu, a ritme de swing, que arribem ja gairebé a les 11 del matí. Farem l'actualització que pertoca i, com sempre, els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local. I ja marxarem cap a la tercera i última hora, avui divendres. I avui, que és el darrer divendres d'aquest mes d'agost, doncs toca aquesta secció en salut comunitària, una secció en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i amb la seva comissió de salut comunitària. Ja fa ja una tonteria, dos temporades. Ara tancarem, crec que la tercera temporada que estem, doncs, això, compartint aquestes estones que creiem que són molt útils, informació de salut, informació de servei 100% per conèixer tot allò que ens expliquen, recomanacions, hàbits saludables i la màxima informació en aquest aspecte sanitari, però sempre des d'aquesta vessant que sempre fem aquí a la Calaixera, o almenys ho intentem així d'una manera distesa, agradable, fàcil, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que calgui, no cal ni dir-ho. Doncs va, arribem a les 11 del matí, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
8: D'aquí a final d'any, 1.400

0: 400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents de, per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Ella està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les 11 i gairebé 4 minuts. Ja estem a la tercera i última part del programa de Calaixera des del 107.1 de l'FM, sempre a través de la ràdio, tot i que també ho acabem d'ampliar a través d'internet, si voleu, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta, i també per televisió en directe. Gràcies per ser-hi i gràcies per deixar que us acompanyem al llarg de tota aquesta estona, des de les 9 que comencem i fins les 12 que volem arribar, és a dir, encara ens queda aquesta darrera part que ens portarà fins al migdia. De fet, una tercera i última part encapçalada per una secció prou important, ja l'hem explicat, salut comunitària. Avui amb un tema, bé, atenció, que a vegades costa d'afrontar, però que és important tenir-lo present o, si més no, tenir la màxima informació possible. Estem parlant de les voluntats anticipades, que, de fet, és un document que podeu fer a través del CAP i de les treballadores socials del CAP. I qui ens acompanyarà, i que, de fet, ja estan per aquí, són les pròpies treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual ens explicaran tot això. I després també una bona estona per la participació i les trucades, pels canals i per als punts habituals. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Doncs va, seguim, continuem i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari i, de fet, ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí,
0: dues. Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que són dues.
2: Sí, no fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé,
0: sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres
4: sí.
0: ocasions,
4: Correcte.
0: Que sí.
4: Uh-huh.
0: És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari,
4: uh-huh.
0: que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? O sou de les dues, és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
1: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però uh-huh. s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
1: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val. Com poden ser hospitals,
4: uh-huh. sociosanitaris...
1: Val. Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària,
0: uh-huh.
1: i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
1: I també... i bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt a l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut doncs realment no és només el component sanitari, sinó
0: Clar.
1: Que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
1: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Mm-hmm. Clar, de fet, té un encaix perfecte per el que és això, aquesta no, salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina.
4: Uh-huh.
0: I dèieu que no fa gaires anys.
1: Quan fa
4: bueno,
1: que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets.
1: Però el que
4: més
1: vols...
4: de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns... 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, que...
1: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
1: crec.
0: Val,
1: 95-96.
0: Encara, doncs que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant no, de coses que venen de molt antic,
1: sí.
0: i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que estem
1: sí.
0: en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària.
0: Mm-hmm.
4: Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari.
1: Clar.
4: I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim mm-hmm. 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. I... Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta... a disposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que demanarien amb el metge o infermera.
0: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents? No ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més exemple a la feina que feu, eh?
1: És que és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, sí, insalubres, vull dir, és que...
0: No, i amb això ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I que, jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara es fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
4: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors, és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia de demà podré tenir una mort, no? Pues més en pau i...
0: el més digne possible, més digne, no? Possible. La paraula és aquesta, no? Sí. La mort digna.
1: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, depenent, com afecta això a la família, que és això que parlàvem. Vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
4: ho fem sovint, no? Ho fem molt sovint,
1: sí.
0: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
4: Sí, i que a més, bueno, considero que també és important que de pensar i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà, pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però bueno, no tot és final de vida, podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, pues potser 30 anys fins que finalitzi la meva vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin, pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
0: Per això que no hi ha una edat
1: No.
0: Ni mínima ni màxima.
1: Bueno, major d'edat.
4: Sí, això sí, ha de ser major d'edat.
0: És lògic, és lògic.
4: Conscient i orientat, això també és important.
1: Si no, no es pot fer. I això a vegades... bueno, una de les recomanacions nosaltres quan comencem a veure sobretot moments en inicis de demència que encara no està diagnosticat però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, sí. Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, oh, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
0: Ja fem tard.
1: Ja fem tard.
0: Clar, quan ja està diagnosticat, no?
4: Bueno, no està en el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, i tot i que hi hagi pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant de algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria si hi ha alguna cosa que no tenim clara perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
0: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
1: És important deixar clar com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. O sigui, de fet, aquest document, que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no.
0: Sí, sí.
1: Això queda clar.
0: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. És a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar al teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
1: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa el CAP, doncs el cost és zero i és igualment
0: vàlid. És gratuït,
1: vale? I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
4: Sí.
0: Val. Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
4: eh? Fins al document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment. Tu pots demanar l'eutanàsia i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
0: D'acord.
4: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
0: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? O si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
1: Bueno, de fet, la normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
0: Sí.
1: Què passa que GenCat... facilita un model previ que realment està molt bé perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris de nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars. I si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic, amb dos, perquè fins ara en feien servir un. Hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera.
0: Doncs sí,
1: però el contingut és el mateix. Si vols, ho podem anar mirant una mica punt
0: per punt. Sí, tant i tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant, eh?
1: Mentre l'Àlex, si un cas pots explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes, perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés a aquest.
0: D'acord.
1: Tenim, diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
4: tenim
1: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre del CatSalut. No hem tingut l'experiència de què passa si el document
0: està en una altra administració.
1: Tenim aquests
0: dubtes. En principi
1: ha de ser així.
4: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic
0: no
4: ni
0: de l'ETC.
4: Però els professionals mèdics estan, bueno, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
0: Consulta'l, sisplau, sí. No? Etcètera.
4: Sí. Val. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
0: D'acord. Val. Vinga, anem al document, si us sembla, sí?
4: Sí. Que havíem portat els dos últims models.
0: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més,
4: Un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara a que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber amb quines condicions voldries viure o no.
0: Una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa.
4: Per això ens van molt bé els models, perquè hi ha molta gent que et ve i et diu, pues jo el dia demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'ha recuperat, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model. Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar
1: concretes, no?
4: Sí.
1: Ja. Concret.
4: Bueno, i situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que i després ja arriba l'apartat de en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
1: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i aquell, pues, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Tota aquesta sèrie de coses. Un apartat que et parla, bueno, pues en quines situacions, pues en estat vegetatiu, hi ha diverses, sí. És que ara estic aquí, sí.
4: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
1: Bueno, hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
0: És a dir, que tu pots anar triant, no?,
1: sí.
0: Aquests processos concrets, que són molt
1: tots,
0: concrets,
1: pot ser que siguin
0: tots o un o que sigui, sí. D'acord.
1: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
4: sí, vas, com per exemple, no? Pues el que dèiem, pues no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades no ho sabem, però això penso molt perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament. Quan arribem a urgències, els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
0: Sí, sí, sí, sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida, eh?
4: S'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment,
0: sí,
4: ells ja mirarien, no?, segons quina és
1: el pronòstic, no?,
4: mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Uh-huh. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
0: Clar.
4: Perquè la persona afectada no està consciente per dir, escolta, jo això no ho vull.
0: Sí, sí, sí. Clar, doncs quan entra la família, clar, però a vegades la família tampoc, clar, tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
4: Clar.
1: Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
0: Clar.
1: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat. Sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, yeah, i quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
0: Clar.
1: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per perdre's.
0: Sí.
1: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no?, siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats.
0: Sí, sí, sí, sí. I passa, eh? Consta que passa.
1: Tant,
0: que passa.
1: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta pressió que pot tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no?, que bueno, especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia, tothom s'espanta.
0: Sí.
1: No, no vol dir que facis aquest document i que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després ja ve la part de formalitzar el document, no? Ah, bueno, sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
4: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més farragós,
1: sí,
4: perquè s'ha de contactar, no?, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
0: Sí, sí, tot sí. Canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia, sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
1: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
0: sí,
1: és, un problema de no poder-se despedir, bueno,
0: sí,
1: això cada persona a la seva concepció, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
0: clar,
1: no?
0: I després la lletra petita...
1: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Però, clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
4: Sí.
1: Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és aquest procediment, no? Bueno, ja d'aquesta part així més de contingut no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
0: Va, correcte,
1: si
0: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, eh? És important.
4: Primer sí que m'agradaria explicar el tema de que podem posar una o dues persones com a representants.
0: Val.
4: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntat anticipades.
2: Val.
4: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntat anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
2: Val.
1: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està tenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
2: Clar, jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
1: Per exemple, és un dels exemples que
2: podem posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
1: El tema de després formalitzar-ho, bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent anirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Doncs pues això
2: està clar.
1: Normalment ho fem nosaltres.
2: És una facilitat.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
2: Sí. D'acord.
1: Que si ho vols comentar.
4: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a La meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no els hi hagi, però que la família sàpigui on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
2: Mai està de més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
1: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser com un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar en res del document.
2: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
1: Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
4: resolem dubtes i ja està.
2: Sí.
4: O sigui, no hi ha una manera correcte o incorrecte.
2: No.
4: La correcta és el que tu decideixis.
2: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
1: Sí.
2: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo al nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
4: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem, com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats anticipades.
2: Anul·lar-lo,
1: I en relació a això, que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espai que hi ha el document, hi ha uns espais en blanc perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els hi queda molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. i bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
2: Clar.
1: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades, o dir, bueno, pues jo vull, no vull que jo no tinc cap idea religiosa, per tant no vull que se'n faci bueno, cap tipus de
2: cerimònia
1: religiosa, ni cerimònies, no sé, vull dir que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
4: O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades jo m'he trobat gent que em diuen, pues la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, doncs m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més familiar que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
1: Bueno, són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, escèptica, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
2: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Però hi ha tot aquest component, no, emocional i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte. Ostres, un tema interessant. És complicat, eh? És complicat, però és interessant, i abordar-ho crec que és molt
1: bueno,
2: interessant.
1: Jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori. Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
2: Clar.
1: Que surten a la consulta, potser aquell pacient ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
2: Però acaba sortint això.
1: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres, estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I llavors arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes,
2: fantàstic.
1: I ens ajuda.
2: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que, bé, que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
1: I fàcil.
2: Important. I fàcil, molt fàcil.
1: Ho posarem fàcil.
2: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
1: De vosaltres, de res.
2: Que
1: així fem extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
2: De manera periòdica.
1: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
2: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem sense cap mena de dubte.
1: Vale.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Una forta abraçada.
1: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
10: calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: 5 minuts i 3 quarts de 12. A partir d'aquí ja hi ha sintonia sonant, participació i trucades, sempre tots aquests punts de contacte a plena disposició. De fet, des de que estem en directe ja podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Ara encara ho reforcem, això. 686-101-101. El mateix al correu electrònic. En qualsevol moment del dia ens podeu enviar un missatge a calaixera@rtb-alvendrell.cat. Però si ja a partir d'aquest punt, telèfon operatiu i telèfon a disposar. 977-15-70-69. 977-15-70-69. Ben pendents de la participació, les trucades, allò que vulgueu dir, explicar. I sobretot acabar de combinar una bona selecció musical que ens acabi de composar tota aquesta calaixera d'avui divendres i en la recta final de programa, sobretot.

977-15-70-69. Missatge de WhatsApp al 686-101-101. Posem una primera cançó, a veure si això ens ajuda a trencar una mica el gel, a posar ritme i anar perfilant ja tota aquesta part final de programa. Una cançó fantàstica, que ens agrada, que l'hem escoltat ja en diferents ocasions. És l'última cançó dels Amics a les Arts, un avançament del que ha de ser el seu nou treball. Però de moment això únicament coneixem aquesta cançó. Segurament t'estimo.

0: la música que ens apropa ja les primeres trucades, o de fet la primera trucada en singular d'aquest matí d'avui divendres. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Maria Carme.
1: Bueno, avui és el gran dia.
0: Avui és el gran dia? Sí, senyor.
1: Sí.
0: El Jan. El concert del Jan, sí, aquesta tarda a les 8 al Museu Déu, als Jardins del Museu Déu.
1: Sí.
0: I tant.
1: Home, tenim d'anar a fer-li suport.
0: Molt bé, i tant que sí. Molt bé.
1: Bueno, jo també estarà content.
0: Fantàstic, sí, home, sí, hi haurà molta gent, segur que hi haurà molta gent.
1: Jo perquè vaig pensar, moltes vegades estàs despistada.
0: Clar.
1: I dius quin dia és i no te recordes o no va bé.
0: Sí.
1: Bueno, ell va fer un grup de WhatsApp.
0: Sí.
1: Sí.
0: Estem inclosos.
1: I llavors ell ja va posant allí les
0: Exacte.
1: Coses.
0: Doncs això, mira, tot just el dia arribat, avui divendres 31 de juliol, al Museu.
1: Ah,
0: és
1: el mateix.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: fantàstic.
1: A veure si tenim sort, hi ha molta gent.
0: Vinga, segur que sí.
1: Bueno, ell té molts abrics.
0: Per això dic, només per amistats i per coneixements, ja veuràs com sí, estarà
1: sí.
0: ple, abassat, estic convençut.
1: Content.
0: I tant que sí.
1: I la Susi jo la coneixo.
0: Sí,
1: a la seva mare era, sí, era mestra. Uh-huh. Però se va morir i llavors resulta que no s'havien fet molt nosaltres,
0: molt
1: vivien
0: bé.
1: Allà al Tancat també.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Allà a l'avinguda del Tancat.
0: Sí. Molt bé.
1: Vivien en un pis.
0: Sí. Té una gran veu, també.
1: La...
0: Té una veu molt xula, la Susi.
1: Sí, la Susi és molt xula.
0: Sí.
1: Molt xula.
0: Doncs mira, un concert
1: tenia
0: fantàstic.
1: Altra... Bueno, són dos germans i ella.
0: Clar, molt bé. Molt bé.
1: Doncs... Bueno, pues mira... Ja no veurem si
0: vens. Sí, potser arribaré tard, però hi seré,
1: bueno,
0: hi seré.
1: Intentaré
0: arribar, sí.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: gràcies.
1: Posa una cançó de sí. José Luis Perales.
0: José Luis Perales, sí.
1: Vinga, més.
0: Doncs va, de seguida em busco una de ben xula. Perfecte.
1: Vale.
0: Gràcies, Maria Carme, una abraçada.
1: Adéu.
0: Que vagi
1: igualment.
0: Bé. Adéu.

0: Edu Esteve, la meva sort.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: I una del Perales, de José Luis Perales, que ens ha demanat la Maria Carme, que ens acaba de trucar ara mateix, al 977 15 70 69. Me llames.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: I ara sí, ja, recta final de programa i ja segurament la penúltima cançó d'avui amb aquesta cançó de Joan Miquel Oliver, Oxitocina.

I ho deixarem aquí, amb aquesta cançó de la pegatina, que és sinònim una mica això, de bon rotllo, d'harmonia i de ritme. De casa i fora els afora. Brinca, gràcies per ser-hi, que tingueu un molt bon cap de setmana i dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més

0: mobilitant després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. La Miel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
1: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
0: Pel que fa als motoristes, trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Almenys 19 persones han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja han arribat a Ceuta, des d'on, de fet, està compareixent a hores d'ara el president per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses d'Olot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions més i arriba així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el primer cap de setmana d'agost. De fet, aquest mateix, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en les grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
4: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, trànsits

0: situa ja en 32. Les víctimes mortals d'aquest col·lectiu insisteixen en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres, els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 de Pla Alfa i més de 250 en nivell 3. De fet, un incendi forestal provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema des d'aquest matí i obliga a tallar també la C-26 a Montmajor i la BB baixa 42-41 a Castellà del Riu. A hores d'ara, aquest incendi ja ha quedat estabilitzat i els bombers continuen treballant per extingir-lo el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Avui és divendres, dia 31 de juliol de 2026. Així liquidem aquest mes de juliol marcat per les temperatures extremes, no només al Vendrell, sinó per extensió arreu de Catalunya i, com no, també a la península Ibèrica. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que s'ocuparan del temps, ho faran a la recta final d'aquest informatiu. Abans, per ara, hem tingut temps de parlar d'altres qüestions que, com sempre, preparem des de la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb la Marga Márquez de les Vies de So, amb la crònica meteorològica d'en Marc i que seran presentades per qui ha editat i presentarà aquest informatiu, i amb molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant dels bombers del Vendrell. Denuncien de nou la manca de personal i d'equips de protecció individual al parc. Si aquest dijous alertaven d'una guàrdia amb un bomber menys dels mínims establerts i tres efectius sense EPI a primera hora del matí, aquest divendres asseguren que la situació es repeteix. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens parla de l'Ajuntament de l'Arboç, que ha presentat un document d'al·legacions al Plater, al pla de la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica. Parlem de l'empresa Goyle Security, que desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona. Parlem també de Pau Casals i el Museu Pau Casals, que ha acollit l'edició d'enguany dels maridatges musicals. Temps també per parlar dels nens del Vendrell que van a Vilanova, la Diada de les Neus, prèvia també d'una subhasta d'art i antiguitats d'Àngel de Torres que tindrà lloc el proper dijous. Parlem també de la presentació d'un llibre, Amor de l'Eli, d'Àngel Burgues, i també de la tradicional del Drac del Vendrell, així com dels cursos de català. Comencem informatiu i ho fem parlant dels bombers del Vendrell. Denuncien de nou la manca de personal i d'equips de protecció individual al parc. Si aquest dijous alertaven d'una guàrdia amb un bomber menys dels mínims establerts i tres efectius sense EPI a primera hora del matí, aquest divendres asseguren que la situació es repeteix. Treballen amb 5 bombers en lloc de 6 previstos i 2 bombers en pràctiques continuen sense equips de protecció individual, tot plegat en plena onada de calor i amb elevat risc d'incendi forestal.
3: Els bombers del Parc del Vendrell han fet arribar aquest divendres un comunicat als ajuntaments dels municipis, els quals donen cobertura com a primera sortida, per advertir que la guàrdia d'avui no disposa dels efectius mínims necessaris. Segons expliquen, aquest 31 de juliol només hi ha 5 bombers disponibles, quan el mínim establert és de 6. A més, denuncien que 2 bombers en pràctiques no disposen d'equips de protecció individual, un d'ells des de fa més de 2 setmanes. Els efectius alerten que aquesta situació impedeix atendre de manera autònoma alguns serveis i que en cas de determinades emergències caldrà mobilitzar recursos d'altres parcs, com el de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Valls o Tarragona, fet que pot allargar el temps de resposta. En el comunicat, els bombers en recorden que aquesta situació es deu al cessament voluntari de les hores extraordinàries que feia el cos per reclamar el compliment dels darrers acords laborals, així com millores a la gestió dels equips de protecció i de l'exposició a substàncies tòxiques. Tot i això, remarquen que els primers perjudicats són els mateixos professionals i asseguren que la manca de personal no afectarà la seva vocació de servei ni el compromís amb la ciutadania. Els bombers recorden que la situació d'aquest divendres no és un fet puntual. Durant el mes de juliol han denunciat en diverses ocasions mancances de personal en diverses jornades per cobrir els mínims de guàrdia, la darrera aquest mateix dijous. També la falta d'equips de protecció individual per alguns efectius.
1: L'Ajuntament de l'Arboç, així com d'altres municipis del Baix Penedès, han presentat un document d'al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica. En aquesta acció, el consistori ha volgut reiterar la seva voluntat de garantir un creixement ordenat del municipi i la protecció del seu entorn.
4: Respectar la planificació municipal i adequar-se a la normativa local. Sota aquestes dues consignes, l'Ajuntament de l'Arboç ha presentat al·legacions a la Generalitat. L'objectiu del consistori és fer rectificar la implementació del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater, al municipi. Una proposta de la Generalitat que classifica els espais de cada municipi susceptibles d'acollir instal·lacions fotovoltaiques. Des del consistori s'ha recordat que ja hi ha informes tècnics desfavorables sobre projectes d'energies renovables poc integrats, com la planta de bateries en sòl agrícola. En el cas del Plàter, els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat diversos punts que entren en conflicte amb el planejament vigent a l'Arbós, com l'ampliació d'Idiada o la preservació d'espais naturals com la Riera de Marmellà i la Timba de Santa Bàrbara. Per evitar una implantació descontrolada mentre es defineix la normativa catalana, el ple de juliol de l'any passat ja es va aprovar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i es van imposar més restriccions pel que fa a la superfície màxima dels parcs solars. A més, des de l'Ajuntament han afirmat que l'Arbós pot ser autosuficient sense necessitat de sacrificar més terreny rural.
1: L'empresa vendrellenca Goil Security desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona, inclosos Tarragona i Reus. L'aplicatiu mòbil permetrà posar en contacte els usuaris amb qualsevol de les policies incorporades a l'APP de forma independent del seu lloc de residència. Així, si un veí de la Canonja té, per exemple, una incidència a Constantí, l'avís el rebran directament els agents de la policia més propera i no els de la localitat d'origen.
2: Botó del Pànic a Sitges, Castelló, Pamplona i ara també al Camp de Tarragona. L'empresa vendrellenca Goil Security ha estat la guanyadora d'una licitació de 629.000 euros per desenvolupar una aplicació de seguretat ciutadana que abraçarà els municipis de Reus, Cambrils, El Catllà, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona. Una iniciativa que no és nova per a l'startup ubicada a la Plaça Vella, però que presenta en la intercomunicació la seva principal novetat respecte a projectes anteriors.
5: I això vol dir que si jo em descarrego l'aplicació de Reus però me'n vaig a Tarragona, jo des de l'aplicació de Reus puc avisar la policia de Tarragona des de la pròpia aplicació de Reus, cosa que fins ara això cada un tenia el seu sistema. I a més també integrem càmeres, integrem diferents coses que van molt més enllà només del botó del pànic, és més seguretat ciutadana. Llavors entrem en aquest àmbit també, cosa que ens fa il·lusió perquè tot és un repte, al final tecnològic.
2: Així doncs, l'aplicació permetrà enviar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, a banda de rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. I tot des del mòbil i simplificant al màxim la comunicació entre usuari i receptor.
5: Aquí la idea és que el que ja hi pugui haver que ara es faci de forma totalment digital i que ens evitem pues, haver de trucar un número que a vegades no es troba, has de trucar el 112 del 112 et deriva, o sigui que sigui molt més àgil fer-ho pels casos que hi pugui haver ara i que pels futurs casos doncs, ja es vehiculin tot a través d'una eina que unifiqui tota la interacció de la policia també amb la ciutadania, o sigui que pugui trucar, que pugui saber qui és, on està, què necessita.
2: L'aplicatiu es podrà configurar en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès, francès i alemany, i permetrà segmentar el perfil d'usuaris i establir categories. Un avenç tecnològic per reforçar la seguretat de la població amb talent i ADN 100% vendrellenc.
1: El Museu Pau Casals ha acollit l'edició d'enguany dels maridatges musicals. 65 persones s'han gaudit de les propostes gastronòmiques i enològiques del col·lectiu Terra i Taula i dels boleros i les habaneres interpretades per el trio Ginebró, tot plegat amb música i productes de quilòmetre zero.
6: Un total de 65 persones han participat aquest dijous als maridatges musicals del Museu Pau Casals, una iniciativa que enguany ha arribat a la seva 16a edició i que ha comptat amb la proposta gastronòmica i enològica dels integrants del col·lectiu de productors i restauradors Terra i Taula i amb la música en viu del trio Ginebró. Una proposta 100% de quilòmetre zero pensada per a un públic heterogeni.
7: Hi ha gent amant de la gastronomia, gent que amant també del vi, gent d'una doncs mitjana edat, diguem-ho així, perquè ara mateix el producte, quan vam iniciar, doncs també era un producte potser més econòmic, ara doncs potser ha augmentat una mica el preu, però també doncs creiem que el producte i tot el que estem oferint també té una qualitat que s'ho mereix i al final és un producte molt especial, perquè és molt diferent a la resta de maridatges que es fan arreu del territori.
6: La proposta del museu és única.
7: Aquests maridatges són molt especials perquè tenim l'oportunitat de tenir el productor, que ens explica doncs, el seu producte, tenim els dels cellers, que ens expliquen els vins, i després el cuiner, que ens explica el plat. Aleshores, això el fa molt diferent a la resta de productes que es poden fer doncs, com maridatges que habitualment la gent coneix, i l'experiència és molt completa.
6: El maridatge d'enguany ha estat batejat amb el nom del violoncel al plat. El col·lectiu Terra i Taula proposa plats i vins vinculats al territori.
8: Oferim cinc plats que estan combinats una mica amb terra i amb mar. En de mar, doncs, són productes pues, de mar, de peix, amb verdures de temporada, i els de terra, que sobretot és carn, també doncs, amb verdures i coses de diguéssim, de muntanya. I un postre que també està molt, molt relacionat amb el producte que treballem al Baix Penedès.
6: Preparar l'esdeveniment porta setmanes de feina.
8: Aquest event, concretament, estem ben bé 2 mesos per preparar-lo, perquè encara que sembli que és només un sopar, has de veure que cada plat coincideixi amb la temàtica i amb el vi que acompanyarà aquest plat. I després, bueno, doncs, coordinar-lo tot amb el museu i que surti pues, el millor possible, perquè també va coordinat amb les músiques. Cada plat porta una música.
6: La música ha anat a cura del trio Ginebró, que ha adaptat el repertori a la proposta.
9: Amb la temàtica, una mica també visualitzant doncs, a prop del mar, el context d'estiu i tot això, ha anat sortint que fem boleros i habaneres. I bueno, pensem que és una proposta xula, que són cançons delicades, relaxades, que fan una mica estiu i això esperem que ho disfrutin.
6: El públic, que sovint repeteix cada estiu, es deixa sorprendre per la proposta.
10: Bé, hem vingut dos anys i ens ha agradat molt. És un lloc molt agradable, ho fan molt bé, coneixes molt bodegues, coneixes restaurants, coneixes bueno, gent que està treballant al territori i la veritat és que ens agrada molt.
11: Pues ja fa uns anys que estem venint i l'ambient que hi ha, conèixer una mica els diferents llocs de beures i menjars que es fan aquí a la comarca, i descobreixes coses que al final doncs, bueno, potser acabes anant més endavant.
6: Els maridatges del Museu Pau Casals han esdevingut un referent gastronòmic i cultural.

0: Després de la festa major, els nens del Vendrell afronten aquest cap de setmana una altra cita marcada en vermell al seu calendari, la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú. A la capital del Garraf hi actuaran amb bordegassos, castellers de Vilafranca i Jove de Tarragona. Els de la camisa vermella miraran d'oferir alguna novetat, ja sigui descarregant el 3 de 8 o bé estrenant el 7 de 8. L'actuació a mesa per la xarxa de televisions locals es podrà seguir en directe també aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda per la televisió del Vendrell.
1: Diada de renom a la capital del Garraf. Després de Santa Anna, els nens del Vendrell tornaran a plaça Vilanova i la Geltrú amb ganes d'estrenes. Si l'any passat van treure a passejar per primer cop en aquella temporada al 5 de 8, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu miraran de repetir novetats i descarregar per primer cop aquest 2026 almenys la clàssica de 8. De moment, dominat completament el carro gros i assolida la torre de 7, faltaria completar l'aposta amb el 3 de 8, un castell carregat al mes de maig a Bellvei, però que des d'aleshores ha anat madurant al local d'assaig, i tot sense descartar altres opcions.
2: Les meus a tope. Al final volem portar el 3 de 8. Segurament també podem portar un altre castell que encara no hem fet, llavors bueno, es plantegen moltes ganes i molta ambició.
1: I és que, vist el domini abassegador del 7 de 7 diumenge a la plaça Vella, alçar-lo un pis més és només qüestió de temps. Podria ser a Vilanova i la Geltrú o bé la setmana següent a Llorenç, on els nens compartiran actuació novament amb la Jove de Tarragona i la colla Joves Xiquets de Valls. Abans, aquest dissabte, tocarà donar-ho tot a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital del Garraf, en una diada emesa per la xarxa de televisions locals i que es podrà seguir en directe també per la televisió del Vendrell. L'hora d'actuació serà bordegassos, nens del Vendrell, Jove de Tarragona i castellers de Vilafranca.
0: L'antic local d'Esports Pícnic a la carretera de Valls acull una exposició d'art i antiguitats d'Àngel de Torres. Diversos lots de la seva col·lecció subhastaran el dijous de la setmana vinent a les 6 de la tarda. L'exposició està oberta tots els dies, inclosos els festius.
3: El pròxim dijous 6 d'agost a les 6 de la tarda es farà una subhasta d'art i antiguitats organitzada per l'especialista Àngel de Torres. Es farà al local que fins fa uns mesos ocupava Esports Pícnic, a la carretera de Valls. Una part dels beneficis de la subhasta es destinarà a col·laborar amb els nens del Vendrell amb motiu del centenari de la colla.
4: És una subhasta a l'uso, com es fa sempre, a la mano alzada, amb la qual hem intentat de posar coses molt variades que hi hagi per tothom i, òbviament, els preus són molt favorables perquè sempre una subhasta sortim a la baixa. A partir d'aquí, si puja perfecte, i si no, el preu de sortida és el preu de venda.
3: La subhasta inclou pintura, escultura, arts decoratives, mobles i altres objectes de valor.
4: Pues ja de tot, des de música, com podeu veure, després veureu que hi ha guitarres, hi ha bongos, hi ha una bateria, hi ha pintura, per descomptat que és la meva especialitat, hi ha pintura del segle XVII fins ara, coses representatives de cada època, hi ha alguns retaules com aquell que hi ha al fons, que és molt, molt important, i després hi ha moble, que és el que en aquell moment podem oferir amb preus més favorables, perquè siguem realistes que la gent jove avui dia mobles difícil, però llavors tenim l'oportunitat de tenir-los a molt baix preu. Invito a que ho comprovin, perquè realment la ganga de les subhastes avui dia són els mobles.
3: Aquelles persones que vulguin conèixer les peces que integren els lots de la subhasta poden visitar el local qualsevol dia entre les 11 del matí i les 2 del migdia i de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit.
0: La història d'amor entre dos joves que passen les vacances a Sant Salvador centra la darrera novel·la d'Àngel Burgas, que per primera vegada l'autor s'endinsa en una temàtica tan universal com l'amor i explora dues visions contraposades de les relacions sentimentals juvenils a l'amor de l'Eli. El llibre es presenta aquest divendres a la tarda a l'ermita de Sant Salvador en el marc dels actes de les festes d'estiu. L'acte comptarà amb la participació de l'il·lustrador Ignasi Blanc.
5: Àngel Burgues és un dels noms de referència de la literatura catalana, especialment en l'àmbit de la narrativa juvenil. Llicenciat en Belles Arts, ha compaginat durant anys la docència amb l'escriptura i ha construït una trajectòria reconeguda amb premis com el Joaquim Ruyra, el Mercè Rodoreda o diversos Serra d'Or. Les seves novel·les aborden sovint temes com la identitat, les relacions personals i els conflictes socials, sempre amb una mirada propera als lectors joves. Ara presenta L'amor de l'Eli, la seva primera novel·la d'amor, una història que explora el primer enamorament, les ferides d'una relació tòxica i el procés de créixer emocionalment.
6: Com s'enfronten aquestes dues visions del primer amor? O sigui, quan per un és tot, perquè abans no hi ha hagut res, en canvi per l'altre no, abans hi ha hagut alguna cosa. I ara és com una transformació, o sigui, un voler trobar un amor de debò, perquè abans no l'has tingut, o ha sigut un amor tòxic o negatiu, no?
5: Per a l'autor, tot i les noves maneres de relacionar-se que tenen els joves, hi ha aspectes que no canvien.
6: El que és encara igual que abans, i d'això va la novel·la, és el descobriment de l'amor per primera vegada, no? O sigui, com, sobretot un d'ells, el noi i la noia, doncs el noi descobreix l'amor per primera vegada. Com s'hi volca, com li transforma la vida, com de cop una cosa que no havia tingut mai en compte, de cop el domina exactament amb tot el que fa, tot el que pensa, tot el que diu té a veure amb aquest descobriment de l'amor.
5: L'amor de l'Eli és una novel·la ambientada totalment al barri de Sant Salvador.
6: Jo he escrit moltes novel·les aquí, en el sentit de que tinc a Sant Salvador tinc com una segona residència des de fa molts anys, i moltes de les meves novel·les, sobretot quan he treballat a l'estiu, les he escrit aquí, no? El que passa que aquesta és la primera que passa íntegrament aquí.
5: El temps d'estiu al barri dibuixa una atmosfera ideal per al transcurs de la història.
6: És un espai, però a vegades és un temps, que és aquest temps d'estiu, de vacances, que era molt propici doncs, perquè hi hagués una colla i dintre d'aquesta colla doncs, es formulés aquest primer amor.
5: A la novel·la hi apareixen clares referències a indrets coneguts del barri de Sant Salvador, com places, carrers i locals. Àngel Burgues explica que durant el procés d'escriptura va observar de prop el comportament de les colles de joves que hi passen l'estiu.
6: La primera imatge que em va venir per crear aquesta novel·la va ser la que veig des d'aquí, jo visc al carrer Cardener, que és paral·lel a aquest, i a les nits veig baixant colles de joves des de dalt, suposo que es van... No, les famílies viuen en diferents apartaments, es van ajuntant tots, baixen pel carrer Cardener fins a la plaça de les Palmeres. Es fan petons, parlen, no saben què fer, no saben on anar, no tenen edat tampoc per entrar a alguns llocs, i llavors es posen a caminar. Aquesta imatge va ser la que em va... I és una història moderna, en el sentit de que hi ha mòbils, que és una cosa que les colles que jo havia escrit abans, sobretot pensant en la meva, doncs no, evidentment no hi era. A més, en aquesta història és molt important el fet de tenir o no tenir mòbil.
5: L'autor se sent satisfet del resultat d'aquesta primera incursió en la temàtica amorosa, una novel·la que suma una nova mirada a una gran trajectòria literària.
6: I és una història molt meva. O sigui, tal com jo les treballo, que no jutjo els personatges, que dono molta llibertat d'acció, no mai faig judicis de valor, és a dir, és molt meu, però basat en l'amor, no?
0: Sis dracs tradicionals de diferents llocs de Catalunya actuaran al Vendrell aquest dissabte. El Drac del Vendrell organitza la primera edició de La Tradicional, un acte popular que vol posar en valor la cultura del foc i de la festa més enllà de les cercaviles.
3: El Drac del Vendrell organitza aquest dissabte la primera edició de La Tradicional, una trobada de dracs de foc de tot Catalunya que té l'objectiu de posar en valor l'essència de les bèsties de foc i també protocolàries.
7: La Tradicional serà l'1 d'agost, aquest dissabte, i neix amb la intenció de ser un acte en el que englobem diverses bèsties del territori, que peten d'una manera tradicional, vesteixen amb un uniforme particular i sobretot tenen també una manera de ballar i sobretot la música.
3: està prevista la participació del drac de Sant Martí Sarroca, del de la Riera de Gallà, del drac de Tarragona, del de Sant Quintí de Mediona, del drac de Granollers i del drac del Vendrell. La jornada començarà a 6:45 de la tarda.
7: Comencem a les 6:30 a Plaça Vella. Estarem allà plantats, tindrem venda de marxandatge també, i a les 8 comença la cercavila musical, que farem sense foc, totes les bèsties amb el seu acompanyament musical, farem un tomb per la vila, i a les 9:30 comença l'acte. Al principi a Plaça Vella a les 9:30 tindrem a bestiari presentant l'acte, i bueno, es farà una mena d'explicació de cada bèstia, i allà petaran, faran el seu ball de protocol, que això és important perquè no pots veure a no ser que vagis directament a la plaça de la vila d'aquell poble, i a més després farem una cercavila de foc que també acabarà a Plaça Vella.
3: El foc, la música i la tradició han de ser els protagonistes aquest dissabte al centre de la vila.
0: I acabarem parlant del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha obert les inscripcions dels cursos de català per a la gent adulta. Les classes des del nivell A1 a C1 es faran presencialment a l'edifici de la carretera de Santa Oliva.
8: Tornen els cursos de català per a gent adulta al Vendrell. El Consorci per a la Normalització Lingüística ja ha obert el període d'inscripcions per apuntar-se a les classes de llengua catalana dividides pels diferents nivells. L'inicial A1 i el bàsic A2 de dilluns a dijous al matí, i els nivells elemental B1, intermedi B2 i suficiència C1 a la tarda. La determinació del nivell s'ha de fer prèviament des de la web del Consorci amb termini fins al 13 de setembre. La matrícula es pot fer tant en línia a la pàgina web com presencial a la carretera Santa Oliva 2535 del Vendrell, a la planta baixa de l'edifici de Ràdio Televisió al Vendrell, de 9:00 del matí i de 4:00 a 7:00 del vespre. Les inscripcions es podran fer entre el 14 i 15 de setembre per l'antic alumnat i del 16 al 21 pels nous estudiants.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, pendents estem de la crònica meteorològica que ens fa arribar dia rere dia Marc Rodero. Una crònica meteorològica que, sens dubte, vindrà marcada encara per aquesta nova onada de calor que ens ha d'acompanyar, com a mínim, fins dimecres de la setmana vinent. Com dèiem, estem a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, intentant establir connexió amb el Marc Rodero perquè ens faci arribar la crònica meteorològica de cara als pròxims dies i, de forma especial, de cara al cap de setmana, on sovintegen molts actes ja a l'aire lliure, com per exemple els de la Festa Major de Sant Vicenç de Calders. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Nova onada de calor fins dimecres de la setmana que ve, per tant, poques novetats, no?
2: Cap ni una. Però vaja, que aquesta és una miqueta més suportable, una miqueta més moderada. No està tan desfermada com aquestes que hem tingut enrere, o potser perquè ja n'estem acostumats, que ja podria ser també. Però sí que és cert que de moment les temperatures, si més no a casa nostra, no pugen de la mateixa manera que en aquestes que vam tindre anteriors. Cap de setmana que vindrà dominat per l'estabilitat. El sol ha de lluir durant tot el cap de setmana, sense excepció. Cap a les àrees del Pirineu i el Prepirineu es pot desenvolupar alguna nuvolada convectiva, poca cosa, i amb sol a la resta del país. Situació marítima també prou tranquil·la, una miqueta més alterada. Reforçament de la marinada. Per tant, cap de setmana d'estabilitat, cap de setmana canicular, cap de setmana d'estiu.
1: Marc, com sempre, gràcies per atendre la trucada i que tinguis bon cap de setmana.
2: Igualment, adeu-siau.
1: Doncs deixarem enrere el mes de juliol i començarem el mes d'agost exactament igual per al que fa a la meteorologia. Nosaltres hi tornem dilluns per explicar-vos més qüestions de l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Si més no, de mentre es poden continuar informats a través de xarxes socials Facebook, X i també Instagram. També ho poden fer a través de la nostra renovada pàgina web o, si més no, a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.

0: Els serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
2: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
2: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
2: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
2: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mipérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de

0: Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà, i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
1: Un segon fa poca estona, nova esquerda a la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
2: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
1: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
2: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
1: Cultura engega.

0: Company, Karim Adeyemi.
1: A control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
4: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
3: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
4: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
3: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
4: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
3: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
1: L'oposició parlamentària, seguim amb tu, Mona, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
3: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
5: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
6: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
3: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capellas, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
7: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
8: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
3: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
1: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
9: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
1: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
9: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
1: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
9: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
1: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Marc Dalmau, bon dia.
0: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
10: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
0: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
1: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
9: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
2: Notícies en xarxa.
1: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
9: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
1: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
11: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
12: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
11: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
1: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
9: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. L'Amiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
13: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
9: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
1: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
14: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60 de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
15: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
16: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
17: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
18: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
14: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
1: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
19: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària a meitat de mes que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
1: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
20: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
21: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
22: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
23: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
20: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
1: Els titulars aquest divendres, la nova esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborang de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborang. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
24: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i el 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
25: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
24: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
1: I a Cara Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
9: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
1: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
4: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
3: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
1: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
5: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
6: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
5: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
1: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
7: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
1: Vuit minuts, arribem a 2:15 i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
8: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
26: Montbillàs, doncs, molt acurat, molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit, sigui un espai de trobada
8: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
1: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I de la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
0: Bon dia.
1: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
0: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequí aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
10: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
2: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora, al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
0: A tercera, el Badalona jugant amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatal, segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
11: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
12: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
0: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva petita responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullit alguna vegada i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté, mentrestant, un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Quan surt fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
13: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
9: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
14: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors, per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
9: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
14: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
9: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
14: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
14: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
15: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
16: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
14: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
17: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
18: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
14: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
19: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
19: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
20: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
21: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
2: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
22: Jo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
21: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
10: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge, amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no podem. Clar. Sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que llegarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
10: L'incendi s'ha produït cap a 1:00 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
10: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofoc, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
7: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
10: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
7: A prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
3: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
0: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
4: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia. I la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
0: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
7: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
5: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
6: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
5: La consellera ha estat acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
7: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
9: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
12: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a que poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també als demés i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
9: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
7: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
8: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
11: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
7: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
7: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Torroella de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Mars d'Estiu de Santa Susana al Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
14: Bon dia.
7: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
14: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
15: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
14: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la 6a Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
16: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
17: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa.
16: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provítola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del joventut.
14: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana CB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a recte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent, tot i fer... de 1.400 milions d'euros per obra pública fins a final d'any.
3: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
2: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans, a Illa li falta ambició de país i pels del BIAC, que ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable.

0: i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

el que busques a prop teu al Sense Tabú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tabú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Kinda wanna dance to this.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltas Radio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: cabeza de...
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Avui és divendres, dia 31 de juliol de 2026. Així liquidem aquest mes de juliol marcat per les temperatures extremes, no només al Vendrell, sinó per extensió arreu de Catalunya i, com no, també a la península Ibèrica. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que s'ocuparan del temps ho faran a la recta final d'aquest informatiu. Abans, per haurem tingut temps de parlar d'altres qüestions que, com sempre, preparem des de la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb la Marga Márquez de les Vies de So, amb la crònica metropolitana.

0: Plater, el pla de la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica. Parlem de l'empresa Goyle Security, que desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona. Parlem també de Pau Casals i el Museu Pau Casals, que ha acollit l'edició d'enguany dels Maridatges Musicals. Temps també per parlar dels Nens del Vendrell, que van a Vilanova, la Diada de les Neus. Prèvia també d'una subhasta d'art i antiguitats d'Àngel de Torres, que tindrà lloc el proper dijous. Parlem també de la presentació d'un llibre, Amor de l'Eli, d'Àngel Burgues, i també de la tradicional del Drac del Vendrell, així com dels cursos de català. Comencem informatiu i ho fem parlant dels bombers del Vendrell. Denuncien de nou la manca de personal i d'equips de protecció individual al parc. Si aquest dijous alertaven d'una guàrdia amb un bomber menys dels mínims establerts i 3 efectius sense EPI a primera hora del matí, aquest divendres asseguren que la situació es repeteix. Treballen amb 5 bombers en lloc de 6 previstos i 2 bombers en pràctiques continuen sense equips de protecció individual. Tot plegat en plena onada de calor i amb elevat risc d'incendi forestal.
1: Els bombers del Parc del Vendrell han fet arribar aquest divendres un comunicat als ajuntaments dels municipis, els quals donen cobertura com a primera sortida, per advertir que la guàrdia d'avui no disposa dels efectius mínims necessaris. Segons expliquen, aquest 31 de juliol només hi ha 5 bombers disponibles, quan el mínim establert és de 6. A més, denuncien que 2 bombers en pràctiques no disposen d'equips de protecció individual, un d'ells des de fa més de 2 setmanes. Els efectius alerten que aquesta situació impedeix atendre de manera autònoma alguns serveis i que en cas de determinades emergències caldrà mobilitzar recursos d'altres parcs, com el de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Valls o Tarragona, fet que pot allargar el temps de resposta. En el comunicat, els bombers en recorden que aquesta situació es deu al cessament voluntari de les hores extraordinàries que feia el cos per reclamar el compliment dels darrers acords laborals, així com millores a la gestió dels equips de protecció i de l'exposició a substàncies tòxiques. Tot i això, remarquen que els primers perjudicats són els mateixos professionals i asseguren que la manca de personal no afectarà la seva vocació de servei ni el compromís amb la ciutadania. Els bombers recorden que la situació d'aquest divendres no és un fet puntual. Durant el mes de juliol han denunciat en diverses ocasions mancances de personal en diverses jornades per cobrir els mínims de guàrdia, la darrera aquest mateix dijous. També la falta d'equips de protecció individual per alguns efectius.
0: L'Ajuntament de l'Arboç, així com d'altres municipis del Baix Penedès, han presentat un document d'al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica. En aquesta acció, el consistori ha volgut reiterar la seva voluntat de garantir un creixement ordenat del municipi i la protecció del seu entorn.
2: Respectar la planificació municipal i adequar-se a la normativa local. Sota aquestes dues consignes, l'Ajuntament de l'Arboç ha presentat al·legacions a la Generalitat. L'objectiu del consistori és fer rectificar la implementació del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater, al municipi. Una proposta de la Generalitat que classifica els espais de cada municipi susceptibles d'acollir instal·lacions fotovoltaiques. Des del consistori s'ha recordat que ja hi ha informes tècnics desfavorables sobre projectes d'energies renovables poc integrats, com la planta de bateries en sòl agrícola. En el cas del Plater, els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat diversos punts que entren en conflicte amb el planejament vigent a l'Arboç, com l'ampliació d'Idiada o la preservació d'espais naturals com la Riera de Marmellà i la Timba de Santa Bàrbara. Per evitar una implantació descontrolada mentre es defineix la normativa catalana, el ple de juliol de l'any passat ja es va aprovar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i es van imposar més restriccions pel que fa a la superfície màxima dels parcs solars. A més, des de l'Ajuntament han afirmat que l'Arboç pot ser autosuficient sense necessitat de sacrificar més terreny rural.
0: L'empresa vendrellenca Goyle Security desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona, inclosos Tarragona i Reus. L'aplicatiu mòbil permetrà posar en contacte els usuaris amb qualsevol de les policies incorporades a l'APP de forma independent del seu lloc de residència. Així, si un veí de la Canonja té, per exemple, una incidència a Constantí, l'avís el rebran directament els agents de la policia més propera i no els de la localitat d'origen.
3: Botó del Pànic a Sitges, Castelló, Pamplona i ara també al Camp de Tarragona.
0: L'empresa vendrellenca Goyt Security ha estat la guanyadora d'una licitació de 629.000 euros per desenvolupar una aplicació de

0: Seguretat Ciutadana, que abraçarà els municipis de Reus, Cambrils, El Catllà, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona. Una iniciativa que no és nova per a l'startup ubicada a la plaça Vella, però que presenta en la intercomunicació la seva principal novetat respecte a projectes anteriors.
1: I això vol dir que si jo em descarrego l'aplicació de Reus però me'n vaig a Tarragona, jo des de l'aplicació de Reus puc avisar la policia de Tarragona des de la pròpia aplicació de Reus, cosa que fins ara això cada un tenia el seu sistema. I a més també integrem càmeres, integrem diferents coses que van molt més enllà només del botó del pànic, és més seguretat ciutadana. Llavors entrem en aquest àmbit també, cosa que ens fa il·lusió perquè tot és un repte al final tecnològic.
0: Així doncs, l'aplicació permetrà enviar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, a banda de rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. I tot des del mòbil i simplificant al màxim la comunicació entre usuari i receptor.
1: Aquí la idea és que el que ja hi pugui haver que ara es faci de forma totalment digital i que ens evitem pues, haver de trucar un número que a vegades no es troba, has de trucar el 112 o el 112 et deriva, o sigui que sigui molt més àgil fer-ho pels casos que hi pugui haver ara i que pels futurs casos doncs, ja es vehiculin tot a través d'una eina que unifiqui tota la interacció de la policia també amb la ciutadania, o sigui que pugui trucar, que pugui saber qui és, on està, què necessita.
0: L'aplicatiu es podrà configurar en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès, francès i alemany, i permetrà segmentar el perfil d'usuaris i establir categories. Un avenç tecnològic per reforçar la seguretat de la població amb talent i ADN 100% vendrellenc.
2: El Museu Pau Casals ha acollit l'edició d'enguany dels maridatges musicals. 65 persones s'han gaudit de les propostes gastronòmiques i enològiques del col·lectiu Terraitaula i dels boleros i les habaneres interpretades per el trio Ginebró, tot plegat amb música i productes de quilòmetre zero.
3: Un total de 65 persones han participat aquest dijous als maridatges musicals del Museu Pau Casals, una iniciativa que enguany ha arribat a la seva 16a edició i que ha comptat amb la proposta gastronòmica i enològica dels integrants del col·lectiu de productors i restauradors Terra i Taula i amb la música en viu del trio Ginebró. Una proposta 100% de quilòmetre zero pensada per a un públic heterogeni.
4: Hi ha gent amant de la gastronomia, gent que amant també del vi, gent d'una mitjana edat, diguem-ho així, perquè ara mateix el producte, quan vam iniciar, doncs també era un producte potser més econòmic, ara doncs potser ha augmentat una mica el preu, però també doncs creiem que el producte i tot el que estem oferint també té una qualitat que s'ho mereix i al final és un producte molt especial, perquè és molt diferent a la resta de maridatges que es fan arreu del territori.
3: La proposta del museu és única.
4: Aquests maridatges són molt especials perquè tenim l'oportunitat de tenir el productor, que ens explica doncs, el seu producte, tenim els dels cellers que ens expliquen els vins i després el cuiner que ens explica el plat. Aleshores, això el fa molt diferent a la resta de productes que es poden fer doncs, com maridatges que habitualment la gent coneix i l'experiència és molt completa.
3: El maridatge d'enguany està batejat amb el nom del violoncel al plat. El col·lectiu Terra i Taula proposa plats i vins vinculats al territori.
5: Oferim cinc plats que estan combinats una mica amb terra i amb mar. De mar, doncs, són productes pues, de mar, de peix, amb verdures de temporada, i els de terra, que sobretot és carn, també doncs, amb verdures i coses de diguéssim, de muntanya. I un postre que també està molt, molt relacionat amb el producte que treballem al Baix Penedès.
3: Preparar l'esdeveniment porta setmanes de feina.
5: Aquest event, concretament, estem ben bé 2 mesos per preparar-lo, perquè encara que sembli que és només un sopar, has de veure que cada plat coincideixi amb la temàtica i amb el vi que acompanyarà a aquest plat. I després, bueno, doncs, coordinar-lo tot amb el museu i que surti pues, el millor possible, perquè també va coordinat amb les músiques. Cada plat porta una música.
3: La música ha anat a cura del trio Ginebró, que ha adaptat el repertori a la proposta.
6: Amb la temàtica, una mica també visualitzant doncs, a prop del mar, el context d'estiu i tot això, ha anat sortint que fem boleros i habaneres. I bueno, pensem que és una proposta xula, que són cançons delicades, relaxades, que fan una mica estiu i això, esperem que ho disfrutin.
3: El públic, que sovint repeteix cada estiu, es deixa sorprendre per la proposta.
7: Bé, hem vingut dos anys i ens ha agradat molt. És un lloc molt agradable, ho fan molt bé, coneixes molt bodegues, coneixes restaurants, coneixes, bueno, gent que està treballant al territori, i la veritat és que ens agrada molt.
8: Pues ja fa uns anys que estem venint i l'ambient que hi ha, conèixer una mica els diferents llocs de beures i menjars que es fan aquí a la comarca i descobreixes coses que al final, pues bueno, potser acabes anant més endavant.
3: Els maridatges del Museu Pau Casals han esdevingut un referent gastronòmic i cultural.

0: Després de la festa major, els nens del Vendrell afronten aquest cap de setmana una altra cita marcada en vermell al seu calendari, la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú. A la capital del Garraf hi actuaran amb bordegassos, castellers de Vilafranca i Jove de Tarragona. Els de la camisa vermella miraran d'oferir alguna novetat, ja sigui descarregant el 3 de 8 o bé estrenant el 7 de 8. L'actuació emesa per la xarxa de televisions locals es podrà seguir en directe també aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda per la televisió del Vendrell.
1: Diada de renom a la capital del Garraf. Després de Santa Anna, els nens del Vendrell tornaran a plaça Vilanova i la Geltrú amb ganes d'estrenes. Si l'any passat van treure a passejar per primer cop en aquella temporada al 5 de 8, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu miraran de repetir novetats i descarregar per primer cop aquest 2026 almenys la clàssica de 8. De moment, dominat completament el carro gros i assolida la torre de 7, faltaria completar l'aposta amb el 3 de 8, un castell carregat al mes de maig a Bellvei, però que des d'aleshores ha anat madurant al local d'assaig. I tot sense descartar altres opcions.
2: Les meus a tope. Al final volem portar el 3 de 8. Segurament també podem portar un altre castell que encara no hem fet. Llavors, bueno, es plantegen moltes ganes i molta ambició.
1: I és que, vist el domini abassegador del 7 de 7 diumenge a la plaça Vella, alçar-lo un pis més és només qüestió de temps. Podria ser a Vilanova i la Geltrú o bé la setmana següent a Llorenç, on els nens compartiran l'actuació novament amb la Jove de Tarragona i la colla Joves Xiquets de Valls. Abans, aquest dissabte, tocarà donar-ho tot a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital del Garraf, en una diada emesa per la xarxa de televisions locals i que es podrà seguir en directe també per la televisió del Vendrell. L'hora d'actuació serà bordegassos, nens del Vendrell, Jove de Tarragona i castellers de Vilafranca.
0: L'antic local d'Esports Pícnic a la carretera de Valls acull una exposició d'art i antiguitats d'Àngel de Torres. Diversos lots de la seva col·lecció subhastaran el dijous de la setmana vinent a les 6 de la tarda. L'exposició està oberta tots els dies, inclosos els festius.
3: Pròxim dijous 6 d'agost a les 6 de la tarda es farà una subhasta d'art i antiguitats organitzada per l'especialista Àngel de Torres. Es farà al local que fins fa uns mesos ocupava Esports Pícnic, a la carretera de Valls. Una part dels beneficis de la subhasta es destinarà a col·laborar amb els nens del Vendrell amb motiu del centenari de la colla.
4: És una subhasta a l'uso, com es fa sempre, a la menor alçada, amb la qual hem intentat de posar coses molt variades que hi hagi per tothom i, òbviament, els preus són molt favorables perquè sempre una subhasta sortim a la baixa. A partir d'aquí, si puja perfecte, i si no, el preu de sortida és el preu de venda.
3: La subhasta inclou pintura, escultura, arts decoratives, mobles i altres objectes de valor.
4: Pues hi ha de tot, des de música, com podeu veure, després veureu que hi ha guitarres, hi ha bongos, hi ha una bateria, hi ha pintura, per descomptat que és la meva especialitat, hi ha pintura del segle XVII fins ara, coses representatives de cada època. Hi ha alguns retaules com aquell que hi ha al fons, que és molt, molt important. I després hi ha moble, que és el que en aquest moment podem oferir amb preus més favorables, perquè siguem realistes que la gent jove avui dia moble és difícil. Però llavors tenim l'oportunitat de tenir-los a molt baix preu. Invito a que ho comprovin, perquè realment la ganga de les subhastes avui dia són els mobles.
3: Aquelles persones que vulguin conèixer les peces que integren els lots de la subhasta poden visitar el local qualsevol dia entre les 11 del matí i les 2 del migdia i de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit.
0: La història d'amor entre dos joves que passen les vacances a Sant Salvador centra la darrera novel·la d'Àngel Burgues, que per primera vegada l'autor s'endinsa en una temàtica tan universal com l'amor i explora dues visions contraposades de les relacions sentimentals juvenils a l'amor de l'Eli. El llibre es presenta aquest divendres a la tarda a l'ermita de Sant Salvador en el marc dels actes de les festes d'estiu. L'acte comptarà amb la participació de l'il·lustrador Ignasi Blanc.
5: Àngel Burgues és un dels noms de referència de la literatura catalana, especialment en l'àmbit de la narrativa juvenil. Llicenciat en Belles Arts, ha compaginat durant anys la docència amb l'escriptura i ha construït una trajectòria reconeguda amb premis com el Joaquim Ruïra, el Mercè Rodoreda o diversos Serra d'Or. Les seves novel·les aborden sovint temes com la identitat, les relacions personals i els conflictes socials, sempre amb una mirada propera als lectors joves. Ara presenta L'amor de l'Eli, la seva primera novel·la d'amor, una història que explora el primer enamorament, les ferides d'una relació tòxica i el procés de créixer emocionalment.
6: Com s'enfronten aquestes dues visions del primer amor? O sigui, quan per un és tot, perquè abans no hi ha hagut res, en canvi per l'altre no, abans hi ha hagut alguna cosa. I ara és com una transformació, o sigui, un voler trobar un amor de debò, perquè abans no l'has tingut, o ha sigut un amor tòxic o negatiu, no?
5: Per a l'autor, tot i les noves maneres de relacionar-se que tenen els joves, hi ha aspectes que no canvien.
6: El que és encara igual que abans, i d'això va la novel·la, és el descobriment de l'amor per primera vegada, no? O sigui, com, sobretot un d'ells, el noi i la noia, doncs el noi descobreix l'amor per primera vegada. Com s'hi volca, com li transforma la vida, com de cop una cosa que no havia tingut mai en compte, de cop el domina exactament amb tot el que fa, tot el que pensa, tot el que diu té a veure amb aquest descobriment de l'amor.
5: L'amor de l'Eli és una novel·la ambientada totalment al barri de Sant Salvador.
6: Jo he escrit moltes novel·les aquí, en el sentit de que tinc a Sant Salvador tinc com una segona residència des de fa molts anys, i moltes de les meves novel·les, sobretot quan he treballat a l'estiu, les he escrit aquí, no? El que passa és que aquesta és la primera que passa íntegrament aquí.
5: El temps d'estiu al barri dibuixa una atmosfera ideal per al transcurs de la història.
6: És un espai, però a vegades és un temps, que és aquest temps d'estiu, de vacances, que era molt propici, doncs, perquè hi hagués una colla i dintre d'aquesta colla doncs, es formulés aquest primer amor.
5: A la novel·la hi apareixen clares referències a indrets coneguts del barri de Sant Salvador, com places, carrers i locals. Àngel Burgues explica que durant el procés d'escriptura va observar de prop el comportament de les colles de joves que hi passen l'estiu.
6: La primera imatge que em va venir per crear aquesta novel·la va ser la que veig des d'aquí, jo visc al carrer Cardener, que és paral·lel a aquest, i a les nits veig baixant colles de joves des de dalt, suposo que es van... No? Les famílies viuen en diferents apartaments, es van ajuntant tots, baixen pel carrer Cardener fins a la plaça de les Palmeres. Es fan petons, parlen, no saben què fer, no saben on anar, no tenen edat tampoc per entrar a alguns llocs, llavors es posen a caminar. Aquesta imatge va ser la que em va... I és una història moderna, en el sentit de que hi ha mòbils, que és una cosa que les colles que jo havia escrit abans, sobretot pensant en la meva, doncs no, evidentment no hi era. A més, en aquesta història és molt important el fet de tenir o no tenir mòbil.
5: L'autor se sent satisfet del resultat d'aquesta primera incursió en la temàtica amorosa, una novel·la que suma una nova mirada a una gran trajectòria literària.
6: I és una història molt meva. O sigui, tal com jo les treballo, que no jutjo els personatges, que vull dir, dono molta llibertat d'acció, no mai faig judicis de valors, i és molt meu, però basat en l'amor, no?
0: Sis dracs tradicionals de diferents llocs de Catalunya actuaran al Vendrell aquest dissabte. El Drac del Vendrell organitza la primera edició de La Tradicional, un acte popular que vol posar en valor la cultura del foc i de la festa més enllà de les cercaviles.
3: El Drac del Vendrell organitza aquest dissabte la primera edició de La Tradicional, una trobada de dracs de foc de tot Catalunya que té l'objectiu de posar en valor l'essència de les bèsties de foc i també protocolàries.
7: La Tradicional serà l'1 d'agost, aquest dissabte, i neix amb la intenció de ser un acte en el que englobem diverses bèsties del territori, que peten d'una manera tradicional, vesteixen amb un uniforme particular i sobretot tenen també una manera de ballar i sobretot la música.
3: Està prevista la participació del drac de Sant Martí Sarroca, del de la Riera de Gallà, del drac de Tarragona, del de Sant Quintí de Mediona, del drac de Granollers i del drac del Vendrell. La jornada començarà a 6:45 de la tarda.
7: Comencem a les 6:30 a Plaça Vella, estarem allà plantats, tindrem venda de marxandatge també, i a les 8 comença la cercavila musical, que farem sense foc, totes les bèsties amb el seu acompanyament musical, farem un tomb per la vila, i a les 9 i mitja comença l'acte. Al principi a Plaça Vella a les 9 i mitja tindrem a bestiari presentant l'acte, i bueno, es farà una mena d'explicació de cada bèstia, i allà petaran, faran el seu ball de protocol, que això és important perquè no pots veure-ho a no ser que vagis directament a la plaça de la vila d'aquell poble, i a més després farem una cercavila de foc que també acabarà a Plaça Vella.
3: El foc, la música i la tradició han de ser els protagonistes aquest dissabte al centre de la vila.
0: I acabarem parlant del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha obert les inscripcions dels cursos de català per a la gent adulta. Les classes des del nivell A1 a C1 es faran presencialment a l'edifici de la carretera de Santa Oliva.
8: Tornen els cursos de català per a gent adulta al Vendrell. El Consorci per a la Normalització Lingüística ja ha obert el període d'inscripcions per apuntar-se a les classes de llengua catalana dividides pels diferents nivells. L'inicial A1 i el bàsic A2 de dilluns a dijous al matí, i els nivells elemental B1, intermedi B2 i suficiència C1 a la tarda. La determinació del nivell s'ha de fer prèviament des de la web del Consorci amb termini fins al 13 de setembre. La matriculació es pot fer tant en línia a la pàgina web com presencial a la carretera Santa Oliva 2535 del Vendrell, a la planta baixa de l'edifici de Ràdio Televisió al Vendrell, de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 del vespre. Les inscripcions es podran fer entre el 14 i 15 de setembre per l'antic alumnat i del 16 al 21 pels nous estudiants.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, pendents estem de la crònica meteorològica que ens fa arribar dia rere dia Marc Rodero. Una crònica meteorològica que, sens dubte, vindrà marcada encara per aquesta nova onada de calor que ens ha d'acompanyar, com a mínim, fins dimecres de la setmana vinent. Com dèiem, estem a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, intentant establir connexió amb el Marc Rodero perquè ens faci arribar la crònica meteorològica de cara als pròxims dies i de forma especial de cara al cap de setmana, on sovintegen molt actes ja a l'aire lliure, com per exemple els de la Festa Major de Sant Vicenç de Calders.
10: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Nova onada de calor fins dimecres de la setmana que ve, per tant, poques novetats, no?
10: Cap ni un, però vaja, que aquesta és una miqueta més suportable, eh? Una miqueta més moderada, no està tan desfermada com aquestes que hem tingut enrere, o potser perquè ja n'estem acostumats, que ja podria ser també. Però sí que és cert que de moment les temperatures, si més no a casa nostra, no pugen de la mateixa manera que en aquestes que vam tindre anteriors. Cap de setmana, que vindrà dominat per l'estabilitat. El sol ha de lluir durant tot el cap de setmana, sense excepció, cap a les àrees del Pirineu i el Pirineu i el Prepirineu es pot desenvolupar alguna nuvolada convectiva, poca cosa, i amb sol a la resta del país. Situació marítima també prou tranquil·la, una miqueta més alterada, forçament de la marinada. Per tant, cap de setmana d'estabilitat, cap de setmana canicular, cap de setmana d'estiu.
0: Marc, com sempre, gràcies per atendre la trucada i que tinguis bon cap de setmana.
10: Igualment, adeu-siau.
0: Doncs deixarem enrere el mes de juliol i començarem el mes d'agost exactament igual per al que fa a la meteorologia. Nosaltres hi tornem dilluns per explicar-vos més qüestions de l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Si més no, de mentre es poden continuar informats a través de xarxes socials Facebook, X i també Instagram. També ho poden fer a través de la nostra renovada pàgina web o, si més no, a través de les notícies de la televisió local. Per nostre res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem nova jornada, comencem un nou dia, ja hem iniciat la programació i ja ho enllacem amb aquest espai matinal, això ja és la Calaixera. Ja hem començat, de fet, eh? Divendres 31 de juliol, programa número 4017. Gràcies per ser-hi, de veritat. Tota una jornada fins a les 12, fins al migdia, quan passem dos minuts a les 9, on busquem i treballem per tota aquesta estona de ràdio. Ràdio, això sí, és senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això sempre quedi ben clar. I si voleu participar, ara que ja hem començat en directe, enviant un missatge de WhatsApp, per qualsevol cosa, podeu fer-ho perfectament, eh? Sense complexes. 686-101-101. Molt fàcil. 686-101-101. Missatge de WhatsApp. O un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara sí, ja a partir d'aquí, explicant tot el sumari d'avui, el contingut d'avui divendres. Per començar, i ja és habitual, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem triat

0: Baix de lectures, allò que ens apropa la Montse Porcel, en directe, sempre en directe. I també a la segona part volem parlar-vos de l'associació Swing Baix Penedès, una associació que no només dedica al ball, al swing, sinó que a més és un punt de trobada social. Fan trobades en diferents places, fan cursos... Bé, acabarem de conèixer i parlar d'aquesta entitat que en alguna ocasió ja hem parlat amb ells, però justament ara acaben de celebrar el primer any de la seva creació. Així que en parlarem àmpliament en directe. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i avui que és el darrer divendres del mes d'agost, tenim secció en salut comunitària, aquest espai per conèixer justament aquells paràmetres sobre salut, sobre bons consells, bons hàbits, i que arriba des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, així de manera oficial. Ja fa un parell de temporades llargues que col·laborem conjuntament amb diferents temàtiques. I, de fet, el que avui explicarem o del que avui parlarem no ho hem fet mai fins ara i és molt, molt, molt interessant, perquè parlarem de les últimes voluntats. A través de les treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Vendrell coneixerem en què consisteix aquest document, què és això de les últimes voluntats, etc. És un tema a vegades complicat d'explicar, però que és important tenir-ho present. No us ho perdeu, perquè avui en parlarem àmpliament de tot això. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, bona combinació musical i acabar de celebrar que avui és divendres. Tot això fins al migdia, com dèiem, i fins les 12. Gràcies per fer-ho possible, moltíssimes gràcies per ser-hi, sempre recordant que això és casa vostra. I també gràcies per la paciència.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Primera parada sempre per conèixer la previsió del temps, informació sobre la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia. Ara que no et sentia, Marc, perdona, molt bon dia, que no t'hem sentit molt. Aquest primer de salutació. Ara, perfecte, perdona.
2: Perfecte.
0: Culpa nostra. Marc, ajuda'ns a conèixer com és la previsió del temps i què ens espera potser de cara avui divendres i aquest cap de setmana.
2: Doncs ho tindrem enllestit aviadet, això, perquè no tenim canvis significatius en la situació meteorològica. Tant avui com dissabte com diumenge farem unes jornades marcades àmpliament pel sol, però amb aquests núvols baixos que a hores d'ara són presents i que es poden mantenir durant aquests dos propers dies. Tenim notable humitat i, per tant, tot plegat fa que es formin aquests núvols baixos a la primera línia de la costa, que migdia i tarda es traslladen cap a l'interior. Aquesta tarda han de créixer nuvolades convectives cap a l'interior del Pirineu, també cap a l'àrea dels ports, i de forma puntual l'enclusa d'aquestes tempestes ens podien arribar, però només l'enclusa, perquè no arribarà pas precipitació. Temperatures del cap de setmana sense canvis, per tant, la temperatura es manté alta, però tampoc res desfermat, és a dir, que a prop de la costa la temperatura entre els 29 i els 31, i a l'interior entre els 32 i els 34, algun 35 potser de cara demà cap a l'àrea del Montmell, però vaja, són temperatures altes, sí, però podríem dir que amb el que hem tingut força suportables. Això sí, Pere, sumem-li el notable grau d'humitat i, per tant, farà que la temperatura de sensació sigui força elevada. Evidentment, hi ha avisos per calor, però tots queden circumscrits cap a la zona interior, cap a les comarques tradicionalment més càlides, comarques de Lleida. Nosaltres quedem al marge ni per calor nocturna ni tampoc per calor diurna. No. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però precaució, perquè la marinada es reforça a partir de migdia i tot plegat farà, doncs, que la mar estigui una miqueta alterada a partir de la segona part del dia, és a dir, que de cada tarda podíem tindre marejol en algunes zones. Tret d'això, estabilitat, tranquil·litat, absència de pluja, calor, temps canicular i poca cosa més.
0: Vaja, bé, és el que ha de fer per això, no, Marc, suposo?
2: Correcte, sí. Normalment no hi anem.
0: Exacte.
2: El que passa que bé, temperatures elevades, això sí, però l'estat del cel i l'absència de pluja de moment és normal. Té permís fins al 15 d'agost, que és quan acaba la canícula. Fantàstic. Fins al 15 que vagi fent.
0: Doncs vinga, ja en parlarem, a mesura que vagi arribant el 15 d'agost. Actualitzem temperatures, Marc, si et sembla?
2: Tenim 26 graus a Cunit, 27 a Coma-ruga, 26...

0: 6 al Vendrell, 25 a la Bisbal i 24 a l'Observatori del Montmell, Pere.
1: Perfecte. Gràcies, Marc. Bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Fins dilluns, bon cap de setmana.
1: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: És una cançó prou original, una cançó ideal per posar ritme i començar contingut en un programa de ràdio com aquest. És Auxili, els valencians Auxili, amb la col·laboració i a la veu de Trapella, amb aquesta cançó, com dèiem, un ritme una mica diferent, però que és molt xulo. Terrinetes al sol.

0: Clara i marcada música musical estiuenca per posar ritme per començar sempre el programa i sempre en directe a través del 107.1 de l'FM. 2:15. Anem ja directament cap a la informació, cap a les notícies. Per exemple, aquests dies que ha arribat una nova onada de calor amb afectacions en risc d'incendi al Baix Penedès. Una calor sufocant que ja es va poder viure a municipis com la Bisbal o el Montmell, que han arribat a registrar temperatures màximes per sobre dels 33 graus, amb la darrera fregant els 35. Unes elevades temperatures que també s'han vist reflectides en el pla alfa del perill d'incendi dels agents rurals. La baixa humitat i la sequedat dels boscos ha augmentat el perill del foc a tota la comarca, amb especial atenció a zones interiors com el Montmell, la Bisbal i Sant Jaume dels Domenys, que es troben en perill extrem. La resta de municipis, tot i que en menor mesura, també es troben al nivell 2, que determina un alt risc d'incendi. Com a mesura de prevenció, davant del nivell màxim d'alerta, s'ha restringit l'accés al parc natural del Montmell Marmellà, que continuarà tancat. Segons les prediccions, les temperatures han de continuar pujant fins al cap de setmana, amb la possibilitat d'allargar-se almenys fins al proper dimecres 5 d'agost. I justament sobre això i els incendis, l'Associació de Veïns de la Urbanització El Papagai de Sant Jaume dels Domenys i també de la Bisbal denuncia l'estat d'abandonament dels hidrants d'aquest nucli. L'entitat explica que s'estan abandonant i que no s'hi fa un manteniment correcte des de fa 10 anys i posa de manifest que hi ha fuites d'aigua constants, manca de pressió d'aigua i els elements en males condicions. Tot plegat en un moment de màxima preocupació per l'alt risc d'incendi que està patint la zona de muntanya de l'interior de la comarca i tenint en compte que el Papagai és una zona molt boscosa. El primer que demana l'entitat és que els bombers de la Generalitat elaborin una auditoria tècnica de l'estat d'aquests hidrants, que estudiï la seva operativitat real i que en conseqüència actuïn els ajuntaments de Sant Jaume i de la Bisbal. I encara parlant d'aquests municipis a la comarca, però des d'altres paràmetres. Des d'ara, Bellvei, Mas Llorenç i el Montmell podran limitar el preu dels lloguers als seus municipis. Es tracta de la principal mesura que se'n deriva de la seva declaració com a zona de mercat tensionat, aprovat per la Generalitat al darrer Consell de Govern, que se suma així al Vinyana, l'Arbós, la Bisbal, Calafell, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell, que s'han anat incorporant per tongades des del febrer del 2024. La mesura permet posar un topall al lloguer d'habitatges que no es podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys, després de l'actualització anual. Si es tracta d'immobles d'un gran tenidor, una persona física o jurídica, amb més de 10 propietats urbanes d'ús residencial, la quota a pagar tampoc podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Tot plegat amb l'objectiu que el cost de l'habitatge no excedeixi del 30% dels ingressos de la persona o la família habitant, incloent-hi les despeses i els subministraments bàsics. Després del darrer acord de l'executiu, Illa, actualment, arreu de Catalunya, hi ha 302 municipis declarats com a zona de mercat residencial tens, sumant 31 noves localitats. Per contra, ara hi ha menys persones afectades, atès que s'han exclòs 22 amb una elevada demografia, com Lleida, Granollers i Mollet del Vallès. Al Baix Penedès, les úniques que en resten fora són Banyeres del Penedès, Bonastre i Llorenç del Penedès. Més qüestions, més coses. La xarxa vendrellenca demana que la comissió del nomenclàtor del Vendrell modifiqui el nom de l'estació de Sant Vicenç de Calders i que aquest passi a denominar-se estació de Sant Vicenç de Calders Coma-ruga. Al febrer de l'any 2023 es va acordar demanar a Renfe i Adif aquest canvi de nom en compliment d'un acord del ple municipal. L'entitat considera que el canvi de nom de l'estació no depèn de si aquest consta o no al catàleg del patrimoni local, atès que la proposta no elimina la denominació històrica de Sant Vicenç de Calders i es limita a incorporar el topònim de Coma-ruga. Per aconseguir el canvi, la xarxa vendrellenca ha fet arribar a la comissió del nomenclàtor del Vendrell un informe argumentant els motius d'aquesta proposta. I de fet, Sant Vicenç de Calders, el seu nucli, en aquest cas, que està de festa major, una festa major que comença ja aquest mateix divendres amb el pregó, que es farà justament d'aquí una estona, 9:45 del matí. Aquest vespre, a 9:45 del vespre, a la plaça de l'Església, i que anirà a càrrec d'Herman Stirle Rigau. Seguidament, repic de campanes, i tot seguit a la plaça Major, festa tropical fins la matinada. També aquest dissabte, els grallers tocats de canya protagonitzaran en matinades i l'ofici de festa major, que començarà a partir de les 11 del matí amb el toc d'ofertori d'en Josep Mercader Astor, interpretat per la Dea Grandia. A la mateixa església es farà el repartiment del pavaneig i en acabar tindrà lloc la presentació del llibre Llum i color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. Aquest acte comptarà amb la participació del rector Josep Maria Calderó, la regidora de Cultura del Vendrell, Silvia Vaquero, de Josep Maria Bernades, de Montserrat Barenys, de Joan Descals i de familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz. Es tracta d'una obra col·lectiva que ha estat coordinada per en Josep Borrut. I seguidament cercavila dels balls populars amb els picadits de Santa Oliva, el ball de bastons del Vendrell, els gegants i capgrossos de Sant Vicenç i els diables de Sant Vicenç. El matí es tancarà amb un vermut a la plaça Major i a 6:45 de la tarda tindrà lloc el concurs de cuina amb un ingredient estrella, l'all. La jornada es tancarà amb el sopar de germanor i el ball de festa major. I la jornada dominical s'encetarà amb les matinades, aquest cop amb les gralles del Baix Penedès. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, el concurs de pintura infantil, que enguany arriba a la seva 47a edició, i per la tarda, a 6:45, festa infantil, i seguidament coca amb xocolata i lliurament dels premis del concurs de pintura. La programació festiva de Sant Vicenç continuarà ja la setmana vinent fins al diumenge 9 d'agost. I el Museu Pau Casals torna a ser l'escenari d'un concert solidari de l'Orquestra Simfònica Voces. La cita és justament avui divendres, 31 de juliol, a les 8 del vespre, als jardins del museu, dins la programació d'estiu. L'objectiu del concert és donar suport al projecte Voces, una entitat que treballa per la integració social d'infants i adolescents a través de la música. Des de la seva creació, l'any 2004, el projecte ha ajudat a centenars de joves en situació de vulnerabilitat mitjançant la pràctica coral i orquestral. Actualment, més de 700 nens i nenes en formen part i recentment l'entitat ha rebut la Creu Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca. Durant el concert, l'orquestra interpretarà obres de Johann Strauss, Manuel de Falla, Arturo Márquez, Pau Casals i altres compositors. L'entrada, que té un preu de 15 euros, i tota la recaptació es destinarà al projecte Voces per continuar impulsant la seva tasca social. En acabar l'actuació, els assistents podran gaudir d'una copa de cava gentilesa del celler Gené Ventura, que també és col·laborador d'aquesta iniciativa. I l'escriptor arrelat al Vendrell, Àngel Burgues, i il·lustrador Ignasi Blanc presenten avui divendres a l'ermita de Sant Salvador, a partir de les 7 del vespre, el seu darrer llibre, L'amor de l'Eli. Es tracta d'una novel·la ambientada precisament al nucli de Sant Salvador, on hi viuen els seus autors i on es parla de la relació sentimental entre l'Arnau i l'Eli. Un amor d'estiu viscut de manera molt diferent per cadascun dels seus protagonistes. Per l'Arnau, una trobada autèntica, sincera i apassionada, i per l'Eli, una via d'escapament per oblidar una relació tòxica. La presentació s'emmarca en les festes d'estiu de Sant Salvador.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable, i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts. A partir d'aquí saltem ja cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui divendres 31 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. Preocupació al Nàstic. L'augment de l'habitatge protegit en el futur barri del Nàstic obliga a revisar el projecte, inclosos les despeses d'urbanització de la zona. En Josep Maria Andreu expressa la seva perplexitat. I també en portada, Ceuta pateix un assalt massiu a la Valla. Moren 10 migrants i Moncloa acorda amb Rabat la devolució dels adults. A Tarragona, condemna unànime dels atacs racistes patits per al Terrat. Moja Quac demana serenitat i vol que el deixin treballar. En economia, la Unió Europea obre el plaç per presentar la gigafactoria. A Reus, la torratxa de Casa Navàs s'inaugurarà el 12 de novembre. I també la polèmica a Madrid que ven l'àtic de Lluçó després de les crítiques. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Ceuta desbordada. Milers de joves marroquins arriben nedant i a peu a la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla i Meloni demana suspendre Schengen. És també això la fotografia a portada. Altres notícies. Un míssil rus extradiat impacta en territori de Polònia. La Comunitat de Madrid es ven ara a l'àtic de luxe que era per Ayuso. I els 55 països de la UEFA que amenacen amb no participar en el Mundial. I acabarem des de La Vanguardia, com fem sempre, també. L'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants. Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar l'allau que ha causat 16 morts i que sorgeix perquè el TSA impedeix expulsar qui entra nedant. I Ayuso ratifica i ven l'àtic que va comprar com a seu provisional del seu despatx. La presidenta de la Comunitat de Madrid, acaba explicant La Vanguardia, Isabel Díaz Ayuso, va ratificar ahir i va ordenar vendre l'àtic de luxe que va comprar per utilitzar-lo com el seu despatx provisional. Els diners de la venda es destinaran a ajuts pels incendis. I mor Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock. L'impacte d'un míssil rus a Polònia posa en alerta l'OTAN. A Madrid, l'emergència nacional pel foc es desactiva. La UEFA amenaça la FIFA amb un boicot al Mundial. I radars per caçar conductors fent servir el mòbil. I Tanzània vol evitar el turisme massificat amb els safaris. L'actualitat i la informació d'aquesta manera, aquestes portades habituals que ja coneixem i que sempre ens expliquen una mica quina és l'actualitat del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees. També una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
5: Hola, Me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
6: Eres Spider-Man.
0: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres. Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
5: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
0: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
7: Creus que soy el escorpión?
0: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta, sens dubte, ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. I és aquest trailer.
8: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
0: Anne Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Anne Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
8: No quiero romper mi racha.
9: ¿De qué?
8: De no escuchar tu música.
9: No quise apartarte.
8: Lo hiciste.
0: Tot i que també té aquest punt de comercialitat, aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals, i bé, tot i així segur que arriba a les cartelleres que tenim a prop.
9: Hay una conexió.
0: I després de Mother Mary, altres pel·lícules també destacades. En aquest cas, atenció, producció catalana, que a més és una cinta que està rodada en català, i això sempre està bé. Estem parlant de Mala Bèstia, que arriba als cinemes, una producció catalana dirigida per Bàrbara Ferrer. La protagonista és una adolescent que viu en un centre d'acollida i veu l'oportunitat de començar de nou quan una família decideix acollir-la. Però les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
9: Cuixa. Li va deixar marca.
0: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
10: Si et fas gran, aleshores desapareixes.
0: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana que, mira, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
11: Chicos, yo me largo ya.
12: Vente con nosotros. En otra...
0: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
13: Julio,
14: ¿qué quieres ahora?
13: Queremos invitarte a tomar la última copa.
11: ¿Esperáis a un amigo?
13: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de miles.
0: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara, per a aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
15: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Això ja ho hem explicat, ja ho coneixeu, secció habitual cada dimecres, que ens arriba des de l'associació literària Coma-ruga Literària, justament per conèixer tota l'activitat i el que més ens agrada, conèixer justament les novetats, allò que fan i quins són els autors o les autores que ho fan possible. De fet, avui és el torn de la Glòria Gómez, que ens torna a acompanyar una vegada més perquè ens vol presentar ja diferents novetats amb diferents contes. Glòria, molt bon dia.
16: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
16: Ah, molt bé, molt bé. Sí? Molt contenta de tornar una altra vegada.
0: I tant, igualment que ens acompanyis. A més, com amb el...
12: amb el teu càrrec i la teva responsabilitat com a roga literària, independentment d'això, és també conèixer les novetats o allò que vas escrivint. I de fet és el que vindràs avui a explicar-nos, que has presentat quants contes hi ha?
16: Ara, bueno, tinc uns 18 contes. I ara vinc a presentar dos contes, que són dos llibres diferents.
12: Val.
16: I els protagonistes són els meus nets.
12: Molt bé, que de fet, i donada la circumstància, cosa que ens agrada molt, els protagonistes d'aquests contes estan aquí.
16: Sí, avui m'han acompanyat, sí. Estan aquí amb mi.
12: Molt bé, els podem... Volen parlar ells, sí, o què?
16: No ho sé, són una miqueta tímids, però bueno, si vol dir alguna coseta...
12: Que ens diguin bon dia, si més no,
16: sí,
12: no?
16: Sí, sí.
12: Presenta'ns, qui són, Glòria?
16: El Mats, que té 11 anys.
12: Molt bé. Ja. Com estàs?
14: Bé.
12: Sí? Que fa vergonya, això de la ràdio?
14: Sí, una mica.
12: No pateixis, que estàs a casa, de veritat, eh? Molt bé. I qui més,
17: L'Abril.
12: Com estàs, Abril?
17: Bé.
12: I Edu, que et fa vergonya?
18: No.
12: No tanta com el Max, eh, veig? No. Ets més xapalante, eh, que sé?
18: Sí.
12: Està molt bé. Bé, ara, de fet, la Glòria que ens expliquin aquests contes i aquests protagonistes, que són els teus nets, i ara acabarem de parlar amb ells a veure què els sembla això de ser protagonistes de contes. Però explica'ns-ho, Glòria, explica'ns aquestes novetats.
16: El primer conte són les aventures de mis nietos, Abril y el ratoncito Miguel, que he de decir que este cuento, que está protagonizada por mi nieta Abril, ella es la que me ha ayudado a hacer el cuento, es decir, que entre las dos UFN.
12: Ah, qué bé.
16: Sí, sí.
12: Molt
16: ella
12: bé.
16: Va aportar las ideas y yo las voy a redactar.
12: Ah, fantàstic.
16: I és d'un ratonet que es fica dintre de l'habitació i fa una amistat amb ella.
12: Val.
16: I és un conte molt tendre. És que és molt bonic.
12: Que
16: és
12: bé.
16: Molt bonic i divertit.
12: Molt bé,
16: i divertit.
12: Així doncs l'Abril no només allò protagonista del conte, sinó també una mica inductora, autora del conte.
16: A més l'he posat aquí com a autora, aquí a la portada, Abril Herbàs.
12: Molt bé.
16: I sí, sí, amb mi.
12: Les aventures de mis nietos, eh?
16: Les aventures de mis nietos. L'altre conte és del Mas, que es diu El petit terremoto, El pequeño terremoto.
12: Val.
16: I és que és un nen molt... molt travieso. Molt. I doncs té activitats molt mogudes.
12: Sí.
16: Bueno, la seva vida és un... És una mica com el seu conte diu, terremoto, terremoto total.
12: Sí, el Max també ho és així, també, una mica terremoto.
16: Sí,
12: o no?
16: sí, és que
12: és això, eh?
16: Són coses que l'ha hecho a lo largo de su infancia y yo las he querido recordar las travesuras más graciosas y las he metido en el cuento.
12: Sí, són allò basat en hechos reales.
16: Exactament.
12: Ostres,
16: sí, sí.
12: A veure, aquí el Max es veu com molt paradet, molt quietet, molt calladet, suposo que és perquè és la ràdio, no?
16: Sí, però no veus.
12: Sí, si ara li deixéssim una mica més de temps, segurament ja deixaria anar una mica més, eh?
16: Sí.
12: Intueixo.
16: És molt travieso i, además, molt bromista. Mucho.
12: Sí?
16: Y siempre está haciendo de la suya, siempre.
12: Wow.
16: Lo que a la hora de la verdad es muy bueno, tiene un buen corazón y muy cariñoso.
12: Qué
16: Yo
12: bé.
16: Creo que el más cariñoso de los 5 nietos que tengo.
12: ¿Sí?
16: Sí.
12: Qué bé. Va, mira, veus, doncs compensa una cosa amb l'altra,
16: sí,
12: eh?
16: Sí.
12: Que sigui una mica més entremaliat, doncs bé, compensa justament amb aquesta bondat que dius que té. Molt bé, doncs hi ha un segon llibre que després acabarem d'explicar.
16: Sí.
12: Diguem-lo i després desenvolupem els dos llibres, els dos contes.
16: Bueno, tinc dos contes que una no he portat perquè encara no ho tinc.
12: Val.
16: Que són dos contes que són del meu net petit, del més petit, que té 4 anys, i és Caigua i Mina i El mundo de Caigua.
12: Val.
16: Són dues contes que ell viu a Montserrat, a la muntanya de Montserrat, i doncs està al voltant hi molts animals, i viu en plena natura, i la veritat és que té moltes aventures amb els animals d'allí.
12: Sí. De fet, sempre molts dels teus contes també tenen aquest missatge, mediambiental,
16: exactament.
12: Animal, de cura, no?, el medi ambient...
16: Sí, jo crec que l'únic que no té missatge mediambiental és el de... El d'ells, el d'Abril i Max,
12: però
16: la d'Abril sí, perquè és com tractar un animal també, no?
12: Val,
16: com el cas d'un ratonet, no?
12: Molt bé.
16: I a més que és molt tendre.
12: Molt bé.
16: I els altres, el de Caigua, sí, és mediambiental total, total, total. Els dues.
12: Que la feia des d'altres llibres i altres publicacions, que han parlat molt de, justament de l'entorn que tenim aquí a tocar, també de Comaruga, per exemple, entre d'altres. Vull dir que sempre tens
16: Sí, la reserva de Petites i...
12: Exacte, de Masia Blanca i tot plegat.
16: Sí, sí.
12: Molt bé. Doncs va, desenvolupeu una mica això. Anem justament cap a les aventures de mis nietos, aprofitant que tenim aquí els protagonistes, ja dic, no només de la història, sinó també d'una mica la pròpia narració dels contes. Abril, explica'ns-ho tu, va, de què va aquest conte? Què explica o què vols explicar en aquest conte?
14: Que va d'una nena que troba un ratolet i pues, fan una amistat que la seva mare no volia.
12: Val. Clar, perquè els ratolins a vegades fan una mica de por, no?
14: Sí.
12: Deu ser per això, oi?
14: Sí.
12: Molt bé. I això explica, o el conte explica aquesta història del ratolí amb la nena
14: sí.
12: i la intenció de convèncer la mare per poder-se'l quedar, no? Suposo que més o menys va anar per aquí, no?
14: Més o
12: què?
14: Menys.
12: No? Més o menys?
16: Sí,
12: però
16: més
12: tampoc
16: o menys.
12: No podem desvetllar massa, que si no després trenquem la sorpresa.
16: Després fa una mica de... Con els cosins, no? Que fas una mica de aliança... perquè per amagar aquesta amistat i els cinc cosins.
12: Cosins, sí.
16: Sí, es fan amistament del ratolín i el ratolín també, què va fer el ratolín? Va presentar la seva
14: família.
16: Sí, sí.
12: Molt
16: I van
12: bé.
16: Fet una festa, no?
14: Sí.
12: Molt bé.
16: Que I té una cançó molt bonica, tant la del Mas com la d'Abril, que encara no presenta ningú presencial, però la cançó sí que la farem els contacontes.
12: Sí? Val. Nosaltres, de fet, tenim aquesta cançó que ens has enviat. No sé si la podem escoltar.
16: Sí, sí.
12: Sí? Tant. És possible, sí?
16: Ah, sí.
12: Sí, no, volia demanar permís, però com que s'han enviat informació justament de les joves, doncs justament surteu aquestes cançons i aquesta música. És la del Max, aquesta, veig. Aquesta és la del Max. La de l'Abril és l'altra, veig, doncs,
16: Ai, ara no recordo si te l'envies.
12: Sí, o potser no, només aquesta.
16: La del Caigua.
12: Caigua
16: la l'altra serà la del Caigua.
12: Sí, bé. Doncs igualment, aquest conte de l'Abril també té cançó, i també té música, que també és important, perquè acaba de contextualitzar tota la història. I com se t'ocorreix aquesta història, Abril? Per què un ratolí? I per què? Com va començar això? Com se't va ocórrer?
14: No ho sé. Que vaig tindre un peluix que em va regalar ella, petit així.
12: Un peluix.
14: La meva àvia va dir, doncs per què no fem un conte d'un ratolí?
12: Ah, mira. Molt
14: I
12: bé. Ja està, així de fàcil. És que a vegades la creativitat és així de fàcil, I més quan parlem amb nens i amb joves, amb nens i nenes encara més, Que bé, que bé. Ostres, doncs, amb ganes de llegir-lo, a veure què tal,
16: I t'ha agradat el resultat, Abril? Sí.
12: Sí, és molt xulo, és molt visual, no? És una mica, també segueix una mica el disseny, no? La imatge de la majoria dels teus llibres, també, Glòria?
16: Sí.
12: I anem cap al Max. Max, acosta't al micro, va, parla'ns una mica, va, trenca aquesta vergonya. Explica, clar, en el teu cas són les teves aventures, no? Les teves entremaliadures.
17: Sí.
12: Com és això? Explica'ns-ho.
17: És com... el lloc i les travessures que vaig fer i tot això.
12: Molt bé. Te'n recordes? Em podem explicar una d'aquestes? Deuen haver-hi vàries, no?, d'entremediures.
17: Sí.
12: Una d'elles la podem explicar o no, Max? Te'n recordaries?
17: Sí.
12: Va.
17: Algunes.
12: Què vas fer?
17: Com algunes construccions i bromes a la meva germana. Tot
12: Bromes. T'agraden molt les bromes, també dèiem abans, Sí? Bromes com què? Quin tipus de bromes?
17: Com... esconder-me i dar-lo un susto, però...
12: Aquest és típic, aquest és típic.
16: I el de la sang, te'n recordes? Quan vas fer?
17: Sí, que vaig agafar pintura.
12: Sí.
17: I la vaig pegar entre les parets i tot això.
12: Ai.
17: I va fer que em va caure.
12: Sí. Ai, Max.
17: Jo m'havia caigut.
12: I que t'havies fet sang, clar.
17: Sí.
12: El susto devia ser majúscul, no?
16: I tant.
12: Ai, Max. Max!
16: Després tenen altres molt gracioses, com... bueno, aquesta no se pot contar, no? La de... apropa-t'hi una miqueta més, acerca-t'hi un poquito más. Esa no, no?
12: Ai.
16: Esa para el cuento, quien lo lea.
12: Val, exacte. Tot surt en el llibre. Quantes entremaliadures doncs, recull el llibre? Ho sabeu, més o menys? Les teniu comptades?
16: 6 o 7. El llibre també és molt goloso, però goloso, goloso, vamos. És algo, jo crec que ha salido a mi família, perquè tots som molt golosos. Sí. Entonces tiene también pues sus travesuras que hace con las golosinas, ¿no?
12: Ajá, ostres.
16: Claro, no las debe de comer, pero sí, sí, es que es goloso. Luego le echa la culpa a los demás.
12: Bueno, claro, bueno, es una buena estrategia también. ¿Y está explicado en primera persona? Está, ¿cómo está explicado eso?
16: En tercera,
12: en tercera persona.
16: Sí,
12: el
16: demás sí.
12: Val, val.
16: La de l'Abril no, la de l'Abril en primera.
12: És en primera persona. Sí. Fantàstic. I els dos contes estan publicats al mateix llibre, eh?
16: Que és el mateix llibre, sí.
12: Val.
16: Sí,
12: és perquè... que és tota una publicació única.
16: Sí, perquè era, no eren massa llargs, les dues, i després... per separar sempre costa una miqueta més.
12: Ja, clar.
16: Doncs com que nosaltres som autopublicats.
12: Clar, clar, clar. És autopublicat, com majoritàriament
16: sí.
12: A vegades fas, eh?
16: Sí.
12: D'acord, i sí. Això ens porta... Digues, digues, digues.
16: No, que prefiero que ho faig en tapa blanc, tova, i en tapa dura.
12: Val.
16: Per diferenciar una miqueta. I després també ara sortirà en català.
12: Molt bé.
16: Que encara no ha sortit.
12: Fantàstic, doncs poquet
16: a poquet.
12: Sí, home, sí, mica en miqueta, en casset. I anem cap a la segona de les publicacions que també ens comentaves, eh? Glòria?
16: Sí, la de Caigua...
12: Correcte, amb un clar missatge mediambiental, sí. Com comentaves, però explica'ns.
16: I el mundo de Caigua.
12: Exacte, com és la història?
16: Caigua y Mina, el primero, es un, ella él tiene una gatita, que es el más pequeño de mis nietos, y un día pues se le pierde en el campo,
12: vaja.
16: Y el, pues, la angustia que siente, ¿no? Que Mina no vuelve, y entonces pues es un poquito duro para él hasta que lo encuentran.
12: Wow.
16: Y tiene un amiguito que es un pavo. En su casa tiene gallinas, tiene pavos, tiene animalitos jabalís que vienen a comer allí, que les ponen higos y cositas. Y bueno, y él pues va a buscar a Mina junto con el pavo y su mamá.
12: Molt bé.
16: Y es la historia hasta que lo encuentran y cómo después pues lo cuida para la cuida para que no se pierda y el cariño que le da. Es un poquito el mensaje de que las mascotas hay que cuidarlas siempre, no abandonarlas y todo esto.
12: Y tan casi que no han de ser un regal tan sols. Sí, sinó que són éssers vius i que s'han de responsabilitzar i que s'han de fer càrrec d'ells, eh?
16: Exactament.
12: Ni més ni menys.
16: I el segon conte és del Mundo de Caigua, que és on viu ell, que és una masia al peu de Montserrat.
12: Val.
16: Doncs tots els dies ell ajuda a donar-li de menjar a les gallines i, i es cuida una miqueta, no?, d'agafar els ous. Ell mateix pues, ajuda a fer-se l'almorzar, en els ous que recullin, i és una miqueta la vida que té en el campo.
12: Ah,
16: no? Como por la nit surten els jabalís o los... Ay, ¿cómo se diu? Ciervos en... Ara no en recordo.
12: Ostres, ara també he quedat en blanc.
16: Los ciervos.
12: Digues, digues.
16: Ara no en recordo. Los ciervos en català, bueno, no passa nada.
12: Els cèrvols.
16: Els cèrvols,
12: es diu. Els cèrvols, es diu, sí, cèrvols.
16: I doncs, pues ahí están, ahí. És molt bonic, perquè arriben a l'amanecer i és molt bonic veure-los.
12: Clar, clar, clar.
16: I ell parla una mica de com és la seva vida i en el camp i com estar al voltant, no?, els arbres, tot.
12: Com...
16: I això, com ajuda a cuidar-lo tot.
12: I això és real, doncs, eh?
16: Sí.
12: També està basat en fets reals, com deies, el teu net petit.
16: Sí, sí, això és real, sí.
12: Molt bé, ostres,
16: que xulo. Surten alguns amics i també té alguna travessura, no?
12: Val, bueno.
16: I alguna coseta, clar, per fer-lo una miqueta més interessant.
12: Si no hi haguessin travessures, malament, eh? Sempre
16: exactament, exactament.
12: Sempre hi hem de ser-hi. Molt bé, són, això, com dèiem, autopublicacions. On es poden trobar aquests contes, Glòria?
16: Doncs a través de mi en algunes llibreries, si ho demanen també ho porten, i en Amazon.
12: Molt bé.
16: En Amazon.
12: Sí, és el més fàcil,
16: sí,
12: no?
16: Sí, és que en Amazon es troba tot.
12: El més pràctic, allà es troba tot,
16: i
12: només buscant això, només amb el teu nom, Glòria Gómez, ja trobaran totes les publicacions que es donen a disposició i també hi haurà aquestes novetats, que és justament el que hem explicat.
16: I en algunes llibreries sí que és veritat que ho tenen, però a vegades si no ho tenen ho poden demanar.
12: Clar.
16: Ho poden demanar i ho porten.
12: Val, val, fantàstic. I també... en les trobades, en les presentacions i en les fires que organitzeu des de Com a Ruga Literària.
16: Sí, sí.
12: Que ara a l'estiu no sé si teniu prevista alguna trobada, Glòria?
16: Tenim una a Sants, a les festes del barri de Sants, que estaran en el carrer Galileu, el dia 23 d'agost, durant tot el dia. I després tenim a Com a Ruga, al Passeig, totes els caps de setmanes.
12: Val.
16: De divendres a diumenge, de 7 de la tarda a 11 de la nit, més o menys.
12: Molt bé, que aneu, sí. Suposo que aneu rotant els autors i les autores, no?
16: Sí, Anna? Quien vulgui venir, quien vulgui venir,
12: val,
16: pot venir.
12: Que venir, sí, que pugui sigui que mostrar-se, que sí. Ensenyar i, sí, i mostrar, sí, allò que ha fet.
16: Exactament.
12: Molt bé, així que no pareu ni a l'estiu, doncs, vosaltres, no, Lòria,
16: no,
12: en principi.
16: No. Jo soc l'única que m'ha aturat una miqueta perquè estic en una intervenció de...
12: Molt bé. Estàs de recuperació.
16: De pròtesis de cadera i de maluc.
12: Fantàstic, sí, sí,
16: i,
12: sí.
16: I sí.
12: Molt bé.
16: I ara he començat a sortir, ara.
12: Doncs vinga, ànims, sí. I aprofita també l'estiu, que és una bona època, i a més, quan parlem a Coma-ruga, i és la base de l'entitat, no?, Coma-ruga literària,
16: sí, sí, tant.
12: També s'aprofita la gran quantitat de visitants que, per sort, té la zona, i donar a conèixer-vos una mica tona més amb la gran feina que feu.
16: Ara tinc una presentació també,
12: molt bé,
16: que no vull deixar-la de dir, que és d'Àngela Landete, que és una sòcia de Coma-ruga,
12: sí,
16: literària, i presenta l'últim llibre que té allà a la sala de Coma-ruga, de lectura, i es diu Lo que tengo dentro de mí. Ai, ara no recordo bé. Sí, soc jo la que la presentaré, i doncs estic molt contenta de que m'haya elegit per presentar-la,
12: sí, sí.
16: I bueno, espero que la gent...
12: Quin dia serà la presentació?
16: El dia 5 d'agost.
12: 5 d'agost, que és la setmana,
16: sí,
12: que ve, tot just. El dia
16: a les 6 de la tarda.
12: Molt bé. El centre de la lectura de Coma-ruga.
16: De Coma-ruga.
12: Fantàstic. Doncs bé, hem fet una mica de tot, doncs, hem conegut els llibres, els seus protagonistes, que ens han,
16: sí,
12: acompanyat, i també una mica d'agenda, que també està molt bé, crec que és oportú, vaja, i és bo poder explicar-ho. Max, Abril, gràcies, per venir.
18: De res.
12: De veritat, moltes gràcies. Lòria, una abraçada.
16: Vinga,
12: fins ben aviat.
16: Adéu-siau. Fins un altre dia.
18: Adéu.
19: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Cinc minuts perquè siguin les 10 en punt del matí i, de fet, són 5 minuts suficients per fer-vos un parell de propostes musicals prou interessants. Una d'elles, i que arriba aquest mateix vespre, ja n'hem parlat en diferents ocasions, ja que és una proposta musical que ens fa el nostre estimat i amic Jan Potis. No estarà sol perquè conjuntament amb la Susi Castellet han preparat un concert fantàstic al Museu Déu. I serà això avui divendres 31 de juliol a partir de les 8 del vespre. Per una banda, la Susi Castellet, nascuda a Tarragona, que va passar tota la seva infància i joventut al Vendrell. La seva passió per la música va començar de ben petita formant part del cor Petit Estel per continuar com a solista de l'orquestra vendrellenca Melodia, guardonada amb la Creu Sant Jordi. I la seva incursió al món del jazz i dels estants nord-americans ha anat de la mà del músic i professor Josep Maria Domènech, assolint diferents formacions en duet, quartet i també sextet. Ha participat en circuits de jazz, festivals, així com formant part dels cartells de l'Auditori Pau Casals del Vendrell o l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Ha treballat a Madrid amb el reconegut compositor Juan Carlos Calderón, posant veu als seus grans èxits en clau de jazz. I en aquesta ocasió podem sentir la seva veu acompanyada a la veu i sobretot a la presència d'en Joan Guaixens, en Jan Potis, també intèrpret d'estàndards i de música lleugera, en Jan Potis, que ha actuat durant 5 anys a l'antic restaurant Casa Víctor de Coma-ruga, i les seves cançons que es van poder sentir en directe a TV3 al programa El Club, presentat per l'Albert Om, que és on va sortir allò del Sinatra català. Així doncs, aquest concert que convida el públic a gaudir d'una ballada d'estiu en un entorn patrimonial excepcional on la música es convertirà en la protagonista d'una experiència cultural oberta a tothom. El Jardí del Museu Déu, que esdevindrà una vegada més un espai de trobada per compartir cultura, emocions, patrimoni i molta música, en aquest cas. I l'altra proposta va més enllà de la música, sinó també de la narrativa i de la vida i obra d'Àngel Guimerà. Estem parlant, en aquest cas, d'aquest projecte cultural i artístic anomenat Els Dilluns al MAC. Els Dilluns al Museu Àngel Guimerà. Cada dilluns d'agost i en la seva 7a edició, la terrassa de la Casa Pairal de la família Guimerà es desvindrà un estiu més en un escenari d'una nova programació d'espectacles de petit format amb la música i la paraula com a fil conductor. I, de fet, la primera d'aquestes propostes arriba aquest primer dilluns d'agost, que serà justament aquest proper dilluns, dia 3. I serà amb una proposta que porta per títol Vine a cantar les sardanes de Guimerà. És una activitat dirigida per en David Puertas. És una proposta participativa per descobrir i cantar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori català amb textos d'Àngel Guimerà. Com és el cas d'aquesta sardana que estem escoltant en versió d'en Ramon Calduc, que és la sardana de les monges. Doncs el text és d'Àngel Guimerà, per si no ho sabíeu. En aquest cas, doncs, el divulgador musical David Puertas n'explicarà la història i els secrets musicals, mentre que la Meritxell Tarragó i en Giuseppe Costa guiaran el públic en una experiència coral oberta a tothom sense necessitat de coneixements previs. Així que una proposta ben interessant i que enceta aquests dilluns al MAC, com dèiem, aquesta primera proposta, aquest dilluns dia 3, en dos passis diferents. Un a partir de les 7 de la tarda i l'altre a 2:15.
2: I el Yesemí. Les sardanes arriben fins als seus cors amb gatzara i rialles dels balladors. I entorn d'elles els arbres, quines rebors! dues monges a l'ombra.
1: I amb música i amb bones propostes, ara sí que ja gairebé ens plantem a les 10. Actualitzem en aquest punt les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja saltarem cap a la segona part de Calaixera, moltes més coses. Amb calaix de lectures en directe amb la Montse Porcel i també parlarem del primer aniversari de l'associació Swing Baix Penedès, entre altres qüestions. No us ho perdeu, no marxeu. Fins ara.
0: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Passa ràpid, eh? Bolletí informatiu d'aquests 3 minuts i que ja ens porta a la segona part de Calaixera, com ja és habitual, i quan ja passem justament 4 minuts de les 10 del matí. Segona part d'avui divendres, 31 de juliol, programa número 4017. Gràcies per fer-lo possible, gràcies per ser-hi, sempre per tots aquests canals habituals i que sempre anem recordant, perquè és important dir-ho, crec, eh? Sobretot i sempre i principalment a través de la ràdio, això és un espai de ràdio al 100%, al 107.1 de la freqüència modulada, tot i que independentment també podeu seguir-ho per internet a www.rtv-elvendrell.cat o per televisió. Però això, sobretot, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Més contingut que ens porta a la segona part, que tot just comencem. I, de fet, ja secció habitual cada setmana. La secció amb aquest calaix de lectures que ens apropa la Montse Porcel. Començarem per aquí. Però, a banda, també anirem a conèixer, i una mica acabar de parlar i conèixer una mica millor aquesta associació de swing, Baix Penedès. No només és un punt de trobada musical i per aprendre aquest ball, sinó també un punt de trobada social, sense cap mena de dubte. Doncs parlarem del seu primer any de creació. Després de les 11, important, avui que és el darrer dilluns de mes, toca secció sobre salut comunitària a través d'aquest espai, d'aquesta comissió de salut comunitària de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Avui toca un tema que no hem tractat mai, però que és prou important, tot i que a vegades costa de parlar-ho, com són els documents o el document de les últimes voluntats. De fet, és un tràmit que et pots fer a través del propi CAP i a través de les treballadores socials del CAP, que són qui ens acompanyaran en aquest programa d'avui per explicar-nos a què consisteixen aquestes voluntats anticipades. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Alemanya. A més, és que són els que més, en principi, que gaudeixen, no?, de que els hi expliquis contes, de que els hi llegeixis, que mirin, i hi ha tanta bibliografia que no s'acaba mai, també, no? És com la novel·la, doncs, amb literatura infantil i juvenil. Doncs us en vull recomanar dos, però que és pels més petitons. Un que es diu El ratolí que es va menjar la lluna, d'un autor de la República Txeca, després una mica quatre coses d'aquest autor, perquè té molts contes pels més petits molt i molt interessants. Aquesta, doncs, és una història, doncs, així, que en diríem sensible, tendre, no?, de l'amistat d'un ratolí que es queda allò embadalit amb la lluna, no?, com que per ell és una cosa, doncs, com molt, molt important, però clar, se la vol menjar. Hi han unes il·lustracions molt, molt, molt, amb molts colors, i a més, una cosa curiosa també per l'ofici d'aquest autor, amb una tècnica d'aquarela i amb algunes pàgines també que estan trucalades. També, doncs, hi ha un joc per veure la lluna quan és plena o quan no. Per tant, és un conte, doncs, molt, molt recomanable. Aquest autor, Pet Oresek, va néixer a Praga, i que des de petit, diu, he trobat que volia ser il·lustrador. Es nota, doncs, amb la il·lustració d'aquest conte i d'altres que ha fet, no? I ell diu que preferia mirar les fotografies i dibuixos de l'interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia 15 anys va entrar a l'Escola Superior d'Art de Praga i va estar treballant 2 anys en una agència oficial de publicitat i de disseny. Després va estudiar, doncs, a l'Acadèmia de Belles Arts de Praga, on va conèixer la seva dona, en qui es va traslladar a viure a Anglaterra. Va començar a treballar en llibres per a nens quan va néixer la seva primera filla, diu, i des de llavors no ha parat. I està guardonat, doncs, en diferents premis, no? Busqueu, perquè té molts contes, però sempre pels més petits. Un molt, que és molt, que, com diguem, que té molta anomenada, que és El monstre blau, L'oca ruca, El pingüí blau, i seria una mica d'aquests contes que en diem àlbums il·lustrats, que predomina més la imatge que el text, no? Doncs aquí us deixo El ratolí que es va menjar la lluna.
1: Molt bé.
0: I acabarem, també pels més petits, El gat esplat, que forma part de tota una col·lecció d'aquest gat. També és un autor estranger europeu, Rob Scotton. L'esplat diu que està nerviós perquè avui és el seu primer dia a l'escola de gats. Està espantat i busca mil excuses per no anar a classe. Un cop arriba a l'escola i veu com el reben els companys, es posa més tranquil. Però tot es complicarà quan la seva mascota, que l'ha acompanyat el primer dia de classe, que és un ratolí, sortir de la motxilla de l'esplat a l'hora d'esmorzar. Que és un llibre també molt ideal per parlar amb els nens i les nenes del seu primer dia a l'escola, tant a la llar d'infants com a l'escola.
1: Sí,
0: a partir d'un conte, doncs, introduir aquesta, doncs, que el primer dia, doncs, ha de ser un dia, doncs, de divertit, i sobretot treure les pors, que l'únic que serveix a les pors és per anquilosar-nos. Sí. Però bé, està molt bé, també. I, doncs, això, clar, no és qualsevol gat, és un gat negre i molt divertit. I això forma part d'una col·lecció d'aquest autor, de Rob Scotton. Això està molt bé, de fer aquestes col·leccions, doncs, com la vaca Plisplau, perquè, diguem-ne, agafa la idea d'un protagonista en diferents circumstàncies, no?, que també els acosta, en el fons, a la literatura, no?
1: Clar,
0: que
1: sí.
0: Per tant, està molt bé aquestes col·leccions, que n'hi ha moltes, per als més petits, de conte infantil.
1: Molt bé.
0: Ara anirem als grans. Bé. Els grans, per poder llegir, bueno, aquest estiu i sempre, però sempre sembla que l'època de l'estiu...
1: Sí, l'estiu convida, clar, estem de vacances, i
0: sí.
1: Jo crec que qui més, qui menys, sempre ens emportem un llibre, no?, per vacances, no?, quan marxem fora, sempre...
0: El que ens agrada llegir, sí, moltes vegades és en format tablet, perquè a vegades, oh, jo em vaig amb avió i m'emporto... És igual.
1: És llegir,
0: no?, a la platja, clar, els llibres tenen aquest petit, bueno, inconvenient, que a vegades són més incòmodes.

0: còmodes, no? Has de, però bé, sí que és veritat que és una època que crec jo que es llegeix, que es llegeix més, sobretot doncs, la gent doncs, que té vacances, que treballa i a l'estiu doncs, pot aprofitar-ho més. No? Uh-huh. Començarem per un... pensat en dues novel·les. Una me la va recomanar una amiga també molt lectora. Jo no l'he llegit, és aquelles que... Però bé, també es pot recomanar perquè el tema em sembla molt interessant, que es diu Comeràs flores. És la seva primera novel·la, de Lucía Soya Sobral. El tema és una mica complex, una mica complicat i de vegades incòmode. Com ho explica aquesta autora, no? Que es va, te'n vas donant compte a mesura que es entra en el món de la protagonista. I a més ho vius des de la pròpia realitat de cada lector o de lectora, no? És que el tema és una mica fort. L'autora ha assenyalat, això ho he trobat i és interessant en algunes de les entrevistes per promocionar aquest llibre, que el sentiment que es repeteix en les dones és el de culpa en moltes situacions, però amb el tema d'aquesta novel·la potser encara més, no? El que li va doncs impulsar escriure l'obra sembla amb molta ràbia, perquè és un tema doncs molt delicat i injust. Explica que durant el procés de creació de la narració es va adonar que sobre la víctima no sols recau la violència de l'abusador, també que la classe social també té un paper important a les conseqüències de les violències que reben. A veure, sí i no, perquè jo penso que el tema doncs, de la violència, en aquest cas concret, cap a les dones es dona, crec jo, en qualsevol classe social.
1: Sí, tant, que sí, sens dubte.
0: En qualsevol ambient, uh-huh. No un ambient és pitjor que l'altre, no? Llavors ella afegeix, la precarietat influeix en el fet que quan vulguis anar-te d'una relació no puguis fer-ho per no tenir on anar, no sols perquè l'agressor va ser capaç de trencar la teva xarxa, sinó perquè potser no tens diners per llogar un pis o per refer doncs, econòmicament la teva vida. A veure, això és la història, no? Però jo crec que passava molt més a l'època, diguem-ne, quan jo era jove, m'explico. Uh-huh. És a dir, quan, no sé, alguna vegada ho hem comentat, no?, que estem parlant de l'època, diguem, de l'època del franquisme, hi havia unes lleis, a veure, no era obligatori que una empresa ho fes, però a moltes empreses hi havia dins la contractació que quan una dona es casava havia de plegar. Per tant, ho permetia la llei, no eren totes les empreses, però això es donava. Què passa? Et cases, et va malament el matrimoni, i què feies tu? Què feies? Clar. En família i moltes dones, i això és la realitat, no cal escriure novel·les per veure, jo ho he vist també al meu voltant, de dones que no es van poder divorciar perquè econòmicament no ho podien fer.
1: Aquesta dependència cap a...
0: I potser no eren dones que dones maltractades, no, però bé, que no els hi va anar bé el matrimoni i van voler i no podien i van haver de diguem-ne, aguantar perquè econòmicament, a veure, si és veritat que podien buscar feina. Això també és veritat, no? Però moltes vegades, doncs clar, ja havien sortit del món laboral, potser ja eren grans, bé, per tot un... I ara potser això no crec que passi tant. Però bé, això és el que la novel·la doncs, transmet, no? Que aquesta protagonista es troba, doncs això, sola i sense mitjans econòmics, no? I a part això, molt recalca el sentiment de la víctima i el sentiment doncs, de culpa. Per tant, una novel·la doncs, una mica doncs, bueno, que tracta aquest tema. No? Aleshores, diu ella també, diu, quantes més eines tingui, serà més fàcil detectar-ho a temps. Aquestes eines poden ser de molt tipus, jo crec. Al voltant que t'ajudi algú, la família, que es dongui... Vull dir, que realment t'apoyin a vegades, doncs, una amistat o que diguis, no, a mi em passa alguna cosa i vaig a, jo què sé, a una teràpia, etcètera, no? Però que no és igual sortir d'una relació si no arribes a fi de mes que si tens molts diners. Bé, aquí ho deixem, no? L'autora, doncs, amb el llibre, ajuda a acostar al públic l'experiència de dones que han sofert violència masclista. Però l'autora també explica que per crear el personatge, això també va bé de documentar-se prèviament amb persones que han passat per això. Creuen que són les úniques que estan passant per això i se senten ximples en creure que estan soles, però quan vaig començar a observar comportaments em vaig adonar que els d'elles es repeteixen moltíssim. Sembla que hi ha un manual no escrit per a ser un maltractador. És a dir, és un tema, doncs, això, molt complex,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Molt complex, sobretot quan hi ha fills. Sembla que en aquest cas, doncs, no hi ha fills, no? Bé, doncs, l'autora, una autora, doncs, nascuda a Marín, un poble d'Astúries, l'any 89, tan jove, viu actualment a Oviedo, on ha creat i coordinat, des del 2022, el Club de les Lletres Salvatges. El 2023 va ser seleccionada a la residència literària de la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostela, dirigida per l'escriptor Javier Peña. Col·labora a La Vanguardia i escrit per a diverses revistes. Aquesta, Comeràs Flores, és la seva primera novel·la. Sembla, doncs, que ha tingut bastant èxit. És de llibres de l'Asteroide i és de l'any passat, per tant és una novel·la nova, no? Es veu que se n'ha venut, ha tingut un èxit de vendes, cosa que és que es venen pocs llibres, o n'hi ha tants que molts llibres queden una miqueta, doncs, amb unes vendes molt minces. Doncs sembla que aquest ha tingut cert èxit, no? I a més ha rebut els premis Ull Crític del 2025 i Càlamo Llibre de l'Any del 2025. Sembla que està en vies de traducció a 14 llengües. Està en català i també, doncs, en castellà. Per tant, aquí us deixo Comeràs Flores, no?
1: Molt bé.
0: Poder no és una lectura molt estiuenca. Home, bé, amb els... Bé,
1: no,
0: s'ha de
1: sentit,
0: llegir de tot.
1: Sí, sí, sí, s'entén.
0: No, però bé, vull
1: però
0: dir,
1: bé,
0: aquí
1: és
0: està...
1: Bo
0: sempre...
1: llegir i parlar sobre això, sempre.
0: Ah, això mateix, no cal que sigui el 8 de març. Els 8 de març són sempre. I no haurien de... Bueno, no, d'existir, sí, però
1: no,
0: bé.
1: Sí, però no caldria...
0: La temàtica...
1: Que tant de bo no s'haguessin de celebrar aquestes commemoracions, però que vol dir que ja ho tindríem tot molt més igualat, eh?
0: Sí, sí, sí, no, ja... Però, clar, no parlem de que violències n'hi han de tot tipus,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això, per suposat, no?, de violències... Però en aquest cas es concreta, doncs, amb unes violències de l'home, de les parelles masculines cap a les dones, no? Mm. Bé, i ara acabarem amb un llibre, l'última novel·la, el Lluís Llach, l'autor cantant Lluís Llach, ha escrit algunes novel·les... Jo, per exemple, ja fa temps que vaig llegir, i ara també una mica recomanar, doncs, Les dones de la principal, que està molt bé aquesta novel·la. És la història de tres dones, tres generacions, àvia, mare i filla, que són unes que tenen propietats de vinyes, per tant, unes dones, diguem-ne, d'una classe social pagesa, doncs, alta, i que en un moment donat, doncs, se'n fan càrrec de la propietat de vinyes, no? Però, clar, per una part hi ha aquesta història, però per l'altra, bé, es diu la principal, perquè la principal era un local social del poble on passa aquesta novel·la. Però a la vegada, que també està bé, és com una mena, és una novel·la, és un thriller, no? Hi ha un assassinat, a més el 18 de juliol del 36, del capatàs de la finca d'aquestes tres dones. Llavors hi ha una investigació, i és una novel·la, és interessant perquè s'ajunten els dos temes, no? Del tema, doncs, d'aquestes dones emprenedores, perquè, clar, tres dones que se'n facin càrrec, doncs, de la finca, de la vinya, i aquesta investigació per part d'un inspector de policia. La vaig llegir fa temps, però és interessant. Hi ha escrit tres o quatre novel·les més, i la d'avui és la seva última novel·la, que també interessant, que es diu El llibre daurat, amb un subtítol que diu per què les dones, i un altre tema, mira, que també té que veure, no? És una novel·la històrica, sobretot històrica, marcada al segle XIII, i està ambientada a la frontera de Catalunya amb Occitània, en aquella zona, no? I descriu el món de les ramalleres i els ramallers, aquelles persones que a través, doncs, de cultivar, de recollir plantes, les convertien en remeis per curar moltes coses, bé, una mica fins ara. Ara també, i a més no deixa de que, és veritat, la indústria farmacèutica es dota d'aquestes, sí, no, d'aquestes,
1: sí, sí, sí,
0: d'aquests,
1: sí,
0: remeis també, però bé, en aquest cas, doncs, això, d'aquestes persones, homes i dones, que es dedicaven, doncs, a això, no? I a més, doncs, això, la necessitat, doncs, d'aplicar els seus coneixements per curar. El protagonista, l'Arnau Feiner, és ramaller i persegueix un somni, que el seu fill Genís estudiï medicina i adapti aquests coneixements a la medicina actual. És a dir, el que diem, no? Per un costat sí que curen, però clar, hi ha altres diguem-ne, malalties o danys que no les pot curar. Potser un remei, no? Hi ha una operació, trencar-se algun òrgan o alguna, no sé, un braç o una cama, i el que és un propòsit molt ben intencionat sembla que toparà amb les altes jerarquies, com sempre, de l'Església, i perillarà la saviesa d'anys de transmissió oral, i on les dones seran les més perjudicades. En aquest cas són ramallers i ramalleres, no? I ens va narrant la història d'aquesta família Feiner i de les dones que l'envolten, no? Per un costat és un món, doncs, també que atrau, no? Però també dur i difícil. Estem parlant del segle XIII, de poder ja segle XIV, una mica a la baixa edat mitjana, no? I l'autor es dedica, el Lluís Jac, a fer una crítica social i una denúncia pel tractament, sobretot, cap a les dones, no? Estem parlant també del tema de les bruixes o de la bruixeria, que ho relacionaven amb això, i pobres dones, doncs, això, que ha quedat una mica, això, ets una bruixa, no? Com despectiu, no? Em fa ràbia, això, perquè estàs una mica bruixa. Poder ara millor no dir-ho, perquè té aquestes connotacions, no? Com els estudis de la medicina, que malgrat que van ser les cuidadores dels malalts, no es va reconèixer, no poder entrar a una facultat de medicina, les dones, fins al segle XIX. I a més, en durin haver-hi poquíssimes, no? Per tant, vull dir, quants segles que la dona no va tenir dret, en canvi els homes sí, a accedir als estudis de medicina, no? I també, doncs, una miqueta, doncs, el que ha fet l'autor, doncs, és reivindicar el món femení, i és el mica principal d'aquest llibre, però sense oblidar, doncs, també el ramaller, que fa que el seu fill també l'animi a estudiar, doncs, medicina, no? I clar, i sobretot criticar, doncs, que tant la noblesa com l'Església, i també una part de la població, criticava moltes vegades aquestes persones que feien aquestes cures, no? Que algunes estaven mal vistes, però sobretot per les dones, relacionat això,
1: wow,
0: amb el tema de les bruixes, no? Mira, vull ser fet curtet avui.
1: Mira,
0: bé,
1: bueno, està bé, curs però intens.
0: Sí, perquè això ho recomano a altres. Ha fet 4 o 5 novel·les el Lluís Jac, i sempre una mica toca una mica el tema històric, no? Tant actual com una mica amb aquest tema, doncs, sembla que li interessi una mica la novel·la i història, i la novel·la històrica. Per tant, us recomano, doncs, això, Les dones de la principal i el llibre daurat, no? I ara, doncs, també una miqueta, doncs, per acabar, he pensat, i que a veure, clar, Lluís, ja no en diem cançons, però he pensat, a veure, ja que aquest llibre una mica, aquestes tres dones emprenedores eren propietàries de molts camps de vinyes, dic, aquesta poesia que a mi sempre m'ha agradat molt, de Josep Maria de Sagarra, aquest gran poeta també, va escriure novel·la, no?, que és el Josep Maria de Sagarra, de Vinyes Verdes vora el mar. I jo trobo que Lluís A. li dona una musicalitat que no sé, que te l'imagines, no?, una miqueta, sí. Però la poesia és també una miqueta, no?, quants poetes, la seva poesia ha estat feta cançó, no?
1: Correcte.
0: Com que les cançons també són poesia, sí, però sí, a mi m'agrada molt aquesta, perquè, bueno, és una manera també de conèixer els poetes, no? Jo de jove, que llegia molt poc, vaig conèixer gràcies a, jo què sé, a un Paco Ibáñez, als poetes de l'època, i per tant han fet molta feina interessant els cantautors.
1: Molt bé, i tant
0: que
1: sí.
0: Per tant, aquí us deixem. Que el raïm està, alguns jocs ja està collit, a d'altres no.
1: Sí, alguns
0: no.
1: Jocs ha començat,
0: sí,
1: la barema, altres
0: la barema.
1: Sis, una de les més temperanes d'aquests darrers anys.
0: Doncs us recomano que llegiu molta poesia de Josep Maria de Sagarra, que val la pena, un altre dia en parlarem, i ens quedem en Vinyes Verdes, vora el mar. Aquí no en tenim gaire, vora el mar. Per exemple, països com Grècia té molta vinya vora el mar. Doncs sí. Aquí...
1: Gràcies,
0: Josep Maria de Sagarra.
1: Fins la setmana que ve.
0: I que la calor no ens faci desmaiar-nos.
1: Adéu-siau.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell. Ràdio al Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Estás escuchando Radio al Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim en directe 3 minuts que passem de 2:15 del matí i de ple en tota aquesta segona part d'avui de la Calaixera, avui divendres, parlant d'un tema, o bé recordant i acabant de completar un tema que ja vam parlar fa uns mesos, que és prou interessant i que fa tota aquesta fusió de ball, de música, però sobretot, jo crec, de trobada, en certa manera, de trobada social. L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre al Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
1: Tot bé, molt bé.
0: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa així que va venir, oi?
1: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
0: Molt bé.
1: I a partir d'aquell moment, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, doncs, uh-huh. Afortunadament es van accelerar.
0: Que bé, que bé.
1: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, uh-huh. al centre, molt bé. Uh-huh. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest ateneu del centre, i que ens ha estat donant apoio ja de forma més convençuda.
0: Molt bé, que bé.
1: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes a bastament el centre.
0: Oh, i tant.
1: És un lloc de molta activitat,
0: sí,
1: cultural, més aviat cultura tradicional, no? Uh-huh. I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
0: i
1: de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
0: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
1: Doncs sí.
0: Déu-n'hi de les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
2: Doncs, Pere, de fet, som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment a l'indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
0: Exacte.
2: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
0: Val.
2: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
0: Mami,
2: sí, la veritat és que molt bé. Molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
2: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que
0: sí,
2: és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, i vam anar, ens ho vam passar molt bé.
0: Que bé.
2: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-nos-ho molt bé. Clar. És una activitat molt comunitària i això és el que ens, ens ve de gust de fer.
0: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, eh? I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
1: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
0: Val.
1: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, en balladors.
0: Molt bé.
1: Balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
0: sí, sí, sí,
1: inclús,
0: sí, sí.
1: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica allà més llunyans.
0: Molt bé.
1: I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no? Però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexe.
0: No hi ha gènere aquí,
1: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
0: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, eh? Que sí, eh?
2: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
0: Clar, s'ho passa bé.
2: S'ho passa bé, com deies tu abans.
0: Sí.
2: I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet farem una dins de la Festa Major, ens han dit des de l'organització si volíem anar i vam dir, doncs vinga, endavant, som-hi.
0: Clar.
2: I demà anirem al Papiolet i justament això que us deia, no? Quan hi ha molta gent que va mirar i mira, veu com balla la gent, i el que farem demà és també una classe oberta, és a dir, aquelles persones que mai han ballat i que els agrada la música i que diuen, home, a mi m'agradaria fer un tastet, doncs això, demà a les 8 del vespre a Papiolet farem, doncs això, no? una classe oberta i després posarem música perquè la gent pugui ballar, qui ja en sap una mica o bastant pugui gaudir, i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
0: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
0: Ostres!
1: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
0: Molt bé.
1: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
0: Vull dir
1: que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
0: No.
1: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
0: sí,
1: la
0: sí,
1: qual
0: sí.
1: Vull dir, és molt familiar,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Vull dir, el ritme.
0: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
1: sí,
0: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
1: Sí,
0: en certa
1: sí,
0: manera,
1: sí.
0: Que sé.
1: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
0: sí,
1: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
0: Clar, que bé.
1: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
0: Clar.
1: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
0: Que bé,
1: crec,
0: que bé.
1: Míriam.
0: Que bé, que bé.
2: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
0: Mm.
2: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
0: No, és una activitat excel·lent, sí.
2: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també.
0: I
2: certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin,
0: clar,
2: doncs, aquest cervell, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
0: No, que dolces nivells, també s'ha de dir.
2: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
3: Wow.
2: O sigui, que dius...
1: Ostres,
2: no, a Barcelona.
0: Clar, una cosa de tenir, això,
1: sí,
0: perquè...
1: Hem ballat amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
3: Espectacular.
0: I és el que dèieu, eh? Hi ha això. Uns passos bàsics, entenc... No, a partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, eh? Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
1: Sí, perfectament, perfectament.
2: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no, hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
3: Val.
2: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
0: Clar. El que dèiem, que és beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, us recomanen molt aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això, que
1: sí?
2: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
0: Clar.
2: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
0: Sí.
2: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
0: Clar.
2: O me'n vaig cap a casa.
3: Clar,
2: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la gent.
0: Sí. I a més un ball que és com, no vull ficar la pota ara mateix, és a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica l'oceu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
1: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
2: I a més això, fas molt bones amistats.
0: Clar,
2: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que portem a la vena una mica, eh?
0: Sí.
2: Però és que certament és un ball que enganxa.
0: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si
1: aquestes... No hem arribat, aquest nivell.
0: No?
2: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
0: Sí,
2: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possible.
0: Clar.
2: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
3: Sí.
2: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això.
0: I dona el toc.
2: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el vestuari.
0: Molt bé, que veus? Doncs tot són virtuts, eh?
1: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
2: Exacte.
1: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
2: No, ara, si tu per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
1: Sí, sí.
2: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més a més en llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diguem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
0: Vaja.
2: O sigui, sempre trobes una moguda.
0: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
1: Sí, sí.
0: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
2: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et vellis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
1: i aprofites per quedar-te allà.
0: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que realment ho vulgui provar, tornem-ho a recordar, que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam també, és això,
1: una jam. Demà tenim una jam al Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta o el que duri.
0: Val.
1: O el que duri, i després la jam pues, fins a les 10 i mitja.
2: Exacte.
0: Fantàstic.
2: Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
1: I aprofitem mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs que farem a la tardor, que començarà el 19 de setembre. De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
0: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius, i que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
1: Home,
0: dic.
1: Esperem.
0: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa, no sé, he vingut jo mai massa a ballar, no se'm dona massa bé.
2: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
0: Ostres,
2: i ballen bé,
0: Sí, que ànims. Doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres, Pere.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: out loud and said,
1: I'll be back.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Com aquell qui diu, a ritme de swing, que arribem ja gairebé a les 11 del matí. Farem l'actualització que pertoca i, com sempre, els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local. I ja marxarem cap a la tercera i última hora, avui divendres. I avui, que és el darrer divendres d'aquest mes d'agost, doncs toca aquesta secció en salut comunitària, una secció en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i amb la seva comissió de salut comunitària. Ja fa ja una tonteria, dos temporades. Ara tancarem, crec que la tercera temporada que estem, doncs, això, compartint aquestes estones que creiem que són molt útils, informació de salut, informació de servei 100% per conèixer tot allò que ens expliquen, recomanacions, hàbits saludables i la màxima informació en aquest aspecte sanitari, però sempre des d'aquesta vessant que sempre fem aquí a la Calaixera, o almenys ho intentem així d'una manera distesa, agradable, fàcil, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que calgui, no cal ni dir-ho. Doncs va, arribem a les 11 del matí, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Les 11 i gairebé 4 minuts. Ja estem a la tercera i última part de programa de Calaixera des del 107.1 de l'FM, sempre a través de la ràdio, tot i que també ho acabem d'ampliar a través d'internet, si voleu, a www.rtv-elvendrell.cat, radiolínia, ràdio la carta, i també per televisió en directe. Gràcies per ser-hi i gràcies per deixar que us acompanyem al llarg de tota aquesta estona, des de les 9 que comencem i fins les 12 que volem arribar, és a dir, encara ens queda aquesta darrera part que ens portarà fins al migdia. De fet, una tercera i última part encapçalada per una secció prou important, ja l'hem explicat, salut comunitària. Avui amb un tema, bé, atenció, que a vegades costa d'afrontar, però que és important tenir-lo present o, si més no, tenir la màxima informació possible. Estem parlant de les voluntats anticipades. que de fet és un document que podeu fer a través del CAP i de les treballadores socials del CAP. I qui ens acompanyarà i que de fet ja estan per aquí són les pròpies treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual ens explicaran tot això. I després també una bona estona per la participació i les trucades, pels canals i per als punts habituals. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Doncs va, seguim, continuem i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari i, de fet, ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí, dues.
0: Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que són dues.
2: Sí, no fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé,
3: estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo altres ocasions, que sí.
4: Uh-huh.
0: És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? O són les dues, és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
1: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
1: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals, sociosanitaris, val? Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
1: I bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt a l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
1: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per el que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina. I dèieu que no fa gaires anys.
1: Quan fa que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets.
1: Però el que
4: més
1: vols...
4: de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns... 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, que...
1: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
1: crec.
0: Val.
1: 95-96.
0: Encara, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no, de coses que venen de molt antic, i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que estem en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària.

0: També venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que aniran amb el metge o infermera.
1: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents? No ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més exemple de la feina que feu, eh?
2: És que... és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
1: No, i amb això ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara ens fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
0: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors, és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia demà podré tenir una mort, no? Pues més en pau i...
1: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? Sí. La mort digna.
2: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a... encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, dependent, com afecta això a la família, que és això que parlàvem. Vull dir que és dolorós per això. I nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant
0: sovint, no? Ho fem molt sovint.
1: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
0: Sí, i que més, bueno, considero que també és important que de pensar-hi i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però, bueno, no tot és final de vida. Podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, en una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, potser 30 anys fins que finalitzi la meva vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
1: Sí. Per això que no hi ha una edat mínima ni màxima.
2: Bueno, major d'edat.
0: Sí, això sí, ha de ser major d'edat.
1: Sí, és lògic.
0: Conscient i orientat, això també és important.
2: Si no, no es pot fer. I això a vegades... Bueno, una de les recomanacions, nosaltres quan comencem a veure sobretot moments en

0: inicis de demència, que encara no està diagnosticat, però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, sí. Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
1: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no?
2: Bueno, no és tant el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, i tot i que hi hagin pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plasde. Doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no al dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant d'algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria, d'acord. Si hi ha alguna cosa que no tenim clara, perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
1: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
0: És important deixar clar, bueno, això, no? Com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. Fet, aquest document, que potser n'hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no.
1: Sí, sí.
0: Això queda clar.
1: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. No, és a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar el teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
0: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari. Això té un cost econòmic, i si ho fa el CAP, doncs el cost és zero i és igualment vàlid.
1: És gratuït,
0: vale? I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
1: Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
2: Dins el document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia, i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
1: D'acord.
2: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
1: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
0: De fet, la normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
1: Sí.
0: Què passa? Que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé, perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris, ningú de nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars. I si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic amb dos, perquè fins ara en feien servir un. Hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix. Si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
1: Sí, tant.
0: No?
1: Jo crec que sí, que pot ser molt interessant,
0: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització si tu vols, i voluntària, que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes, perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés a aquest.
1: D'acord.
0: Diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
2: tenim
0: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre el CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
1: està en una altra administració.
0: Tenim aquests dubtes.
1: En principi
0: ha de ser així.
2: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic,
1: no
2: ni de SSTC. Però els professionals mèdics estan, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
1: Consulta'l, sisplau, no? Etcètera.
2: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
1: D'acord. Val, interessant.
2: Vinga,
1: anem al document, si us sembla, sí?
2: Sí. Que havien portat els dos últims models.
1: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més,
2: Vale, si no, un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no?, que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber en quines condicions voldries viure o no.
1: Una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa.
2: Per això ens van molt bé els models, perquè un...
1: Clar.
2: Hi ha molta gent que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'he de recuperar, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabríem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model.
1: Val.
2: Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar...
0: Concretes, no?
2: Sí.
0: Ja... concret.
2: I situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que
1: val.
2: I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
1: Val.
0: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i aquell, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Tota aquesta sèrie de coses. Un apartat que et parla, en quines situacions, en estat vegetatiu, hi ha diverses, és que ara estic aquí, sí.
2: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
0: Hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
1: És a dir, que tu pots anar triant, no?
0: Sí.
1: Aquests processos concrets, que són molt concrets.
0: I pot ser que siguin
1: tots.
0: Tots
1: o un o que sigui, d'acord.
0: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
2: sí, vas, com per exemple, no? El que dèiem, no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades no ho sabem, però jo penso molt perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
1: Sí. En condicions normals el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida.
2: S'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és
0: el
2: pronòstic,
0: no?
2: Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
1: Clar.
2: Perquè la persona afectada no està conscient orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
1: Sí, sí, sí. Clar, quan és quan entra la família, clar. Però a vegades la família tampoc, clar, tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
2: Clar.
0: Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
1: Clar.
0: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, la jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat, sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, yeah. I quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
1: Clar.
0: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's.
1: Sí.
0: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no? Si tinguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats aquestes decisions.
1: I passa, consta que passa.
0: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta pressió que pot tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no? Que bueno, especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia tothom s'espanta.
1: Sí.
0: No vol dir que facis aquest document i com que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després ja ve la part de formalitzar el document, no? Ah, bueno, sí, explica'l tu, això del tema del trasplantament...
2: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i en els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més
0: farragós, sí.
2: Perquè s'ha de contactar, no, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
1: Sí, sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
0: Saber-ho, perquè no disposar del cos amb molta gent
1: és un problema
0: de no poder-se despedir. Bueno, això cada persona la seva concepció, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
1: clar,
0: no?
1: I després la lletra petita.
0: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Doncs clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
2: Sí.
0: Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és aquest el procediment, no? I bueno, ja d'aquesta part així més de contingut, no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
1: Val, correcte,
0: si
1: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
2: Primer sí que m'agradaria explicar el tema que podem posar una o dues persones com a representants.
1: Val.
2: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntats anticipades.
1: Val.
2: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntats anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. el representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
1: Val.
0: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està atenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
1: Jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
0: Per exemple, és un dels exemples que
1: podem posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
0: El tema de després formalitzar-ho... Bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent ja dirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
1: està clar.
0: Normalment ja ho fem nosaltres.
1: És una facilitat.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
1: Sí. D'acord.
0: Si ho vols comentar.
2: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no els hi hagi, però que la família sàpiga on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera que tinguin una còpia per si de cas,
1: mai
2: que el tinguin a mà.
1: És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
0: Bueno, nosaltres ho fem, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
1: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
0: Sí. Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
2: resolem dubtes i ja està.
1: Sí.
2: No hi ha una manera correcta o incorrecta.
1: No.
2: La correcta és el que tu decideixis.
1: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
0: Sí.
1: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo al nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
2: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem, com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats anticipades.
0: I en relació a això, que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espai que hi ha al document, hi ha uns espais en blanc perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els diuen molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. I, bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
1: Clar.
0: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades. O dir, bueno, doncs jo no vull que... jo no tinc cap idea religiosa, per tant, no vull que se'm faci cap tipus de
1: cerimònia
0: religiosa, ni cerimònies, no sé. Vull dir, que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
2: Val. O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades jo m'he trobat gent que em diuen, pues, la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, pues, m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més família que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol i pot, que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
0: Són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, escèptica, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
1: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Però hi ha tot aquest component, no?, emocional i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte. Ostres, un tema interessant. És complicat, és complicat, però és interessant, i abordar-ho crec que és molt interessant.
0: Bueno, jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori. Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
1: Clar.
0: Que surten a la consulta, potser aquell pacient ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
1: Però acaba sortint això.
0: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres, estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
1: Sí.
0: I llavors, arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes.
1: Fantàstic.
0: I ens ajuda.
1: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
0: I fàcil.
1: És important, i fàcil, molt fàcil.
0: Ho posarem
1: tot i,
0: fàcil.
1: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
0: De vosaltres, de res.
1: Que
0: així
1: vagi
0: fem extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
1: De manera periòdica.
0: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
1: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
0: Vale.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una forta abraçada.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: 5 minuts i 3 quarts de 12. A partir d'aquí ja hi ha sintonia sonant, participació i trucades, sempre a tots aquests punts de contacte.
7: a plena disposició. De fet, des de que estem en directe ja podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Ara encara ho reforcem, això. 686-101-101. El mateix al correu electrònic. En qualsevol moment del dia ens podeu enviar un missatge a calaixera@rtv-elvendrell.cat. Però si ja a partir d'aquest punt, telèfon operatiu i telèfon a disposar. 977-15-70-69. 977-15-70-69. Ben pendents de la participació, les trucades, allò que vulgueu dir, explicar. I sobretot acabar de combinar una bona selecció musical que ens acabi de composar tota aquesta calaixera d'avui divendres i en la recta final de programa, sobretot.

977-15-70-69. Missatge de WhatsApp al 686-101-109. Va, posem una primera cançó, a veure si això ens ajuda a trencar una mica el gel, a posar ritme i anar perfilant ja tota aquesta part final de programa. Una cançó fantàstica, que ens agrada, que l'hem escoltat ja en diferents ocasions. És l'última cançó dels Amics a les Arts, un avançament del que ha de ser el seu nou treball. Però de moment, això únicament coneixem aquesta cançó. Segurament t'estimo.

0: la música que ens apropa ja les primeres trucades, o de fet la primera trucada en singular d'aquest matí d'avui divendres. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Maria Carme.
1: Bueno, avui és el gran dia.
0: Avui és el gran dia? Sí, senyor.
1: Sí.
0: El Jan. El concert del Jan, sí, sí, aquesta tarda a les 8 al Museu Déu, als jardins del Museu Déu.
1: Sí.
0: I tant.
1: Home, tenim d'anar a fer-li suport.
0: Molt bé, i tant que sí. Molt bé.
1: Bueno, jo també estarà content.
0: Fantàstic. Sí, home, sí, hi haurà molta gent, eh? Segur que hi haurà
1: molta gent. Jo me la vaig apuntar al calendari perquè vaig pensar, moltes vegades estàs despistada.
0: Clar.
1: I dius quin dia és i no te recordes o no va bé.
0: Sí.
1: Bueno, ell va fer un grup de WhatsApp.
0: Sí.
1: Sí.
0: Estem inclosos.
1: I llavors ell ja va posant allí les
0: Exacte.
1: Coses.
0: Doncs això, mira, tot just el dia arribat, avui divendres 31 de juliol, al Museu.
1: Ah,
0: és
1: el mateix.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: fantàstic.
1: A veure si tenim sort, hi ha molta gent.
0: Vinga, segur que sí.
1: Bueno, ell té molts abrics.
0: Per això dic, només per amistats i per coneixements, ja veuràs com sí, estarà
1: sí.
0: Ple, avassat, estic convençut.
1: I tant
0: que sí.
1: I la Susi jo la coneixo.
0: Sí,
1: a la teva mare era, sí, era mestra. Uh-huh. Però se va morir i llavors resulta que no s'havien fet molt nosaltres,
0: molt
1: vivien
0: bé.
1: Allà al Tancat també.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Allà a l'avinguda del Tancat.
0: Sí. Molt bé.
1: Vivien en un pis.
0: Sí. Té una gran veu, també.
1: La...
0: Té una veu molt xula, la Susi.
1: Sí, la Susi és molt xula.
0: Sí.
1: Molt xula.
0: Mira, un concert
1: tenia
0: fantàstic.
1: Altra... Bueno, som dos germans i ella.
0: Clar, molt bé. Molt bé.
1: Doncs... Bueno, pues mira... Ja no corrents i
0: vens. Sí, potser arribaré tard, però hi seré,
1: bueno,
0: hi seré.
1: Intentaré
0: arribar, sí.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: gràcies.
1: Posa una cançó de sí. José Luis Perales.
0: José Luis Perales, sí.
1: Vinga,
0: doncs va, de seguida em busco una de ben xula. Perfecte.
1: Vale.
0: Gràcies, Maria Carme, una abraçada.
1: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: Edu Esteve, la meva sort.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: I una del Perales, de José Luis Perales, que ens ha demanat la Maria Carme, que ens acaba de trucar ara mateix, al 977 15 70 69. Me llames.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: I ara sí, ja, recta final de programa i ja segurament la penúltima cançó d'avui amb aquesta cançó de Joan Miquel Oliver, Oxitocina.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: I ho deixarem aquí, amb aquesta cançó de la pegatina, que és sinònim una mica això, de bon rotllo, d'harmonia i de ritme. De casa i fora, els de fora. Brinca, gràcies per ser-hi, que tingueu un molt bon cap de setmana, i dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.